0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat al matí i primeres hores de la tarda, mentre que apareixeran núvols baixos a mitja tarda i seran una miqueta més abundants al final del dia. La temperatura ha baixat de nit, ha estat al voltant dels 24 graus de mínima, però de dia pujarà i tornarà a arribar als 32, amb una humitat, això sí, avui no tan alta i, per tant, amb una xafogor no tan acusada. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i de garbí la resta del dia amb un com moderat al migdia i fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a la tarda.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
5: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
5: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio, vull dir que jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
4: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
2: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la gincana del patrimoni covellenc organitzada per Cultura Urbana Cubelles i l'exposició permanent del pallasso Charlie Ribel. Serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
6: Doncs la gincana és una activitat que hem preparat des de l'associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per,

0: format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, després de la missa solemne, serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'agrupació de balls populars de Cubelles.
1: El dissabte hi ha l'assaig general, que ja hi ha el format, que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat, amb diferents recorreguts, amb un final, amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
0: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
1: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
0: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
2: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
3: Sí, en el format del corressaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
3: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta

0: Santa i el Got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el Got de aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026, doncs, són les samarretes que són vàlides.
1: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
0: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
1: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'associació de firaires que estarà a Cubelles ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven els micròfons de Ràdio Cubelles.
2: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
3: La rana i la pista són...
2: Els altres de xoc.
3: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donin impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
2: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
3: Los cócteles.
2: Hemos conseguido.
3: Mojitos y estas cosas.
2: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
1: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 8:15 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a les 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
3: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres 2x1 i a rebentar-ho.
1: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
4: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'Alavant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem, o sigui, posar musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una vegada excel·lent.
1: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
5: I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major aquest divendres 7 d'agost. A partir de 8:45 de la nit, el Poliesportiu Municipal es disputarà el torneig de tenis dobles nocturn, organitzat pel Club de Tenis Cubelles. També hi haurà altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Patí de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles. La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
6: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs que tinguin força èxit.
5: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
7: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
5: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra Portes Tancades a partir de les 10 a la Sala Sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show. L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
8: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
9: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I diríem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
5: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
9: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
5: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
10: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat al matí i primeres hores de la tarda, mentre que apareixeran núvols baixos a mitja tarda i seran una miqueta més abundants al final del dia. La temperatura ha baixat de nit, ha estat al voltant dels 24 graus de mínima, però de dia pujarà i tornarà a arribar als 32, amb una humitat, això sí, avui no tan alta i, per tant, amb una xafogor no tan acusada. Vent feble enterrà la primera hora del matí i de garbí la resta del dia, amb un com moderat al migdia i fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a la tarda.
4: A poc ens acostem ja a la Festa Major de Cubelles i un dels actes esperat, com sempre, és el relacionat amb el món de l'art, del teatre. Aquest any això ho arreglarem, a més, amb una mica d'humor, amb una mica de riures. I aquí a la comarca, aquí a la zona, al Penedès Marítim, si parlem de risses, tenim un personatge que, doncs, ara mateix és el que ho gestiona tot, que és el Guillem Estadella. Guillem, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Bueno, m'agrada això de personatge, crec que m'agrada molt. El concepte, no? De personatge m'agrada molt.
4: Jo sempre el dic en positiu.
5: És que jo crec que... Hòstia, ets un personatge, ho diu d'una manera negativa, però per mi hi ha un punt de positiu. Home, hòstia, ets un personatge.
4: Totalment.
5: Hi ha una cosa, vull dir...
4: Totalment, un personatge, a mi, jo sempre ho dic en positiu.
5: Bueno, personatge ve de persona, vull dir, està bé ser persona.
4: Home,
5: vull dir,
4: sí, clar, dir... n'hi ha més que menys, però sí. Però escolta'm, el Guillem Estadella estarà aquí a 2:15 de la nit del dimarts 11 d'agost. Habitualment a Cuella sempre fèiem una obra de teatre, un espectacle, i aquesta any hem tirat cap a l'humor.
5: Sí, o sigui, sóc el primer monòleg de Festa Major de fa temps, o...
4: Sí? Han vingut d'altres, però... Hòstia, però sí.
5: Encara una miqueta més de pressió, perquè actuar sempre a prop de casa té un punt de...
4: Home.
5: De que aquesta gent te la pots trobar al Mercadona.
4: Sí, aquesta gent
5: te la pots trobar a l'Esclat de Cunit, vull dir que hi ha un punt que...
4: La primera fila segur que en reconeixeràs algú.
5: Clar. Sí, hi ha un punt que... Ostres. Prefereixo actuar fora de la comarca i lluny, perquè és allò que si vaig, jo què sé, he anat a Capçanes a farà un parell de dies, doncs vas allà, jo no he d'anar a Capçanes per res del món, vull dir que no em trobaré la gent de Capçanes, en principi. Però clar, actuar a Cubelles, conic a la feia, és allò que te'ls pots trobar pels bars i pel tema... Hòstia, doncs no vas estar afinat aquell dia, eh? Vull dir, hi ha un punt d'això, eh?
4: El Guillem ens presentarà el seu espectacle Jarana.
5: Sí.
4: Escolta'm, portes, eh? Quants bolos deus portar? Unes temporades, no?
5: Amb Jarana el vam estrenar el 2024, farà 2 anys, i potser hem arribat a la 80a, 90a de bolos.
4: Tot Catalunya.
5: Sí, realment estem molt a tope, eh? No, molt contents.
4: A més, és un espectacle d'aquells que interactues bastant amb la gent, eh?
5: Sí. O sigui, jo crec que una de les coses que a mi m'agrada més fer sobre l'escenari, que també crec que és amb el que la gent més gaudeix, és amb la improvisació. Al final jo vaig començar a fer monòlegs a Cunit a bars de borratxos i l'única manera que hi havia perquè em fessin cas era interpel·lar-los i fotre'ls i canya. I crec que allò se m'ha quedat i m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg i per això també té un punt que fa que cada Jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a que funcioni, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent.
4: Serà un altre Jarana.
5: Sí.
4: Quina paraula més xula, també.
5: Sí, m'agrada molt. Es va posar molt de moda amb el tema de la Casa de Papel, no? amb la Nairobi i tal.
4: El pim-pam-pum, aquell,
5: sí.
4: No?
5: Però jo era una cosa que ja deia molt i que vaig investigar molt i que hi ha una de les teories de les quals que diu que prové Jarana, que ve és una variació de la paraula haram, que prové de l'àrab, que és, diguéssim, com el menjar prohibit, no? Està el halal i el haram, i haram ve de Jarana, i a mi aquest punt, una mica de rebeldia, de ser una cosa prohibida, i així m'agrada, saps?
4: Sí. El puntet prohibit t'agrada.
5: Sí.
4: Escolta'm, ens ho has explicat més o menys, però sí. Què es trobarà la gent? Hi ha una part de monola que es fixa, diguéssim, i que tu te'n rius d'algunes coses de la vida, de què
5: sobretot va, de què a mi. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes, i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat molt l'hora, i mira, d'una nova horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Trobarem cosetes de la comarca, del Penedès Marítim?
5: Sí.
4: Cunit-Cubelles té la riera, té aquesta riera, no?
5: Sí.
4: Que a vegades sembla una frontera, però a vegades sembla un imant, no? Perquè tenim... Vull dir, tenim un trasbàs important.
5: Sí. Jo vindré una mica reivindicant com a cunitenc, com a que Cunit ha millorat, vull dir, perquè va haver un moment que Cubelles era la perla del Penedès, vull dir, la perla marítima del Penedès. Jo crec que Cunit ara ja hem superat això i que som una miqueta millors que Cubelles. Llavors vinc una mica a sembrar una mica la guerra, m'agrada.
4: Hi haurà...
5: Sí. Intentaré que vingui l'alcalde de Cunit. Això estaria molt divertit, que vingui la Rosa Fonoll i que estigui l'alcalde de Cunit i fer una mica d'un fight, saps? Això pot ser molt divertit.
4: Bueno, es porten força bé.
5: Sí, no, hi ha bon rotllo. El que em fot és que hi ha bon rotllo, saps? No és com el del Vendrell i el del Calafell, que són del mateix partit i s'hi porten a matar, eh?
4: Ja. Aquí és veritat que
5: Cunit Cubelles tenim bon rotllo, sí. No hi ha mal rotllo, sí.
4: És el que et deia, no? Perquè, no sé, a vegades estàs molt a prop, però, bueno, aquí es porten prou bé.
5: Sí, anem al Mercadona, vosaltres veniu a l'Esclat, no? Vull dir que al final és això. Vull dir, veniu als xiringuitos, no, de Cunit, aquest any?
4: Sí, més aviat.
5: Clar, per això tenim bon rotllo.
4: Més aviat anem cap allà. I escolta'm, això de la jarana ho compagines també amb d'altres coses. Sí. Clar, és que quan alguna vegada més t'hem entrevistat aquí a la ràdio, a Ràdio Cubelles has anat passant-ho.
5: De fet, et diré més, que jo de les primeres actuacions que vaig fer quan començava a fer monòlegs era el cinema mediterrani d'aquí de Cubelles, que muntàvem a l'associació de joves de Cubelles, vull dir que fèiem nits de monòlegs i tal. Vull dir que jo vaig metafòricament desvirgar-me a Cubelles.
4: Metafòricament,
5: sí. No he fet la còpula en cap racó del municipi, eh?
4: Oh,
5: no.
4: Mira, mai...
5: A veure si he fet el bolo.
4: Mai he estat. Però a més per la ràdio jo me'n recordo que has passat alguna vegada per aquí, anaves explicant, sempre tenies moltes coses en mà, sempre anaves fent coses, i mica en mica has anat fent, i ara, no sé, ara esteu a tope, esteu...
5: Sí, jo estic molt content, la veritat, vull dir que al final jo tinc un punt de cul inquiet, saps? Que jo crec que també aquest punt de cul inquiet ve de ser de Cunit i de fer coses a Barna, anar amb Rodalies i tirar-te dues hores donant-li voltes. Jo recordo fer una secció de 15 minuts a la ràdio i tirar-me dues hores anar, dues hores tornar per 15 minuts, vull dir, clar. I aquelles dues hores de tren, doncs, et dona molt per pensar i per pensar idees i donar-li voltes.
4: I encara estàs en aquest procés, eh? Cunit, Barcelona o fem servir el cotxe?
5: Fem servir el cotxe. No, jo ja he desistit. Vaig intentar-ho a principi de temporada. Sempre al setembre... Són gilipolles.
4: Vinga, va.
5: I arrenco. Vinga, va, els donem una oportunitat a Rodalies.
4: Vinga, va.
5: I els dos dies dic, no, baixo un cotxe.
4: Com
5: ja
4: el
5: està.
4: Barça, no? Aquest any sí.
5: Sí, aquest any sí. La sexta. Sí, la sexta arribarà amb Rodalies també. Vull dir, aquí està el tema, eh?
4: Arriba a poc a poc. Però bé, tens allà, estàs a RAC1 ara, no?
5: Sí, amb els taloners a tope.
4: Algun projecte més que està per allà, no?
5: Al setembre
4: sempre s'estrenen coses.
5: Al setembre, mira, justament... Jo no ho he dit encara, però ja ho va dir el Toni Clapés. Vull dir, començarem un programa a la 2CAT amb el Toni Clapés, que també hi serà el Xavi Franquesa, l'Alba Segarra i tal, i vull dir que molt content que arrencarem a fer una miqueta de tele. M'estreno, em desvirgo fent tele també, amb el Toni Clapés.
4: Tele no l'havies fet encara?
5: No, havia fet alguna cosa a Canal Blau, havia fet alguna cosa a teles locals, però poca cosa de tele, eh? No, per mi és una cosa, una descoberta.
4: Però molta ràdio, eh?
5: Sí. Jo, també és que és més a gust, eh, la ràdio. Tu, home, tu ho sabràs bé.
4: Sí, bueno,
5: vull dir, anem amb calça curta, jo he vingut una mica accelerat amb la moto, suant, vull dir, això està de puta mare, ja he sigut entrar a l'estudi, xou, ja està, a jugar.
4: Sí.
5: Té aquesta cosa.
4: Però a tu t'hi sents còmode, eh?
5: A la ràdio, sí. A la tele no ho sé. Ja ho veurem.
4: Bueno, i més còmode que amb un escenari, per exemple, o
5: ostres,
4: mola més...
5: Crec que està molt igual, eh? A mi...
4: Perquè, clar, a la ràdio no veus el públic, no?
5: Clar,
4: fas l'acudit, no?
5: Normalment, i t'imagines un riure.
4: Normalment, home, sempre vas ben acompanyat i et segueixen una mica de la broma, però, clar, no saps...
5: Hi ha un punt de compassió, punt, no? També. Tant del Bala com de l'Alba, també hi ha un punt de compassió d'anem a riure-li perquè no tingui un trauma.
4: A vegades.
5: Sí. No, però sí que és veritat que la ràdio té una màgia i una cosa que a mi em flipa sempre molt que, ostres, ens ha passat aquesta temporada amb els taloners, de, i algun dia que cau un convidat, doncs aquella cosa de, vale, doncs agafem un micròfon i anem al carrer a entrevistar gent els 5 minuts abans del directe. I és aquell punt d'immediatesa i d'aquesta efervescència que té la ràdio que enganxa molt. En canvi, el tema de l'escenari també té un punt molt de droga perquè tens la reacció immediata del públic i moltes vegades tu dius, ostres, jo tiro aquest acudit aquí i sé que la gent riurà. Vull dir, aquell punt de poder que tu saps que... I, òbviament, quan no passa, quan no riuen, dius, hòtia, aquí hi ha una mica de copeta a l'esquena i a seguir, eh?
4: Sí, sí, sí. Però també hi ha d'haver-hi aquest punt de mentalitat, no? De dir, escolta'm, si no riuen ara, riuran després, no?
5: Exacte.
4: Ho aconseguiré, no?
5: I que, malauradament, i que també és una gran victòria, cada bolo és totalment diferent. Vull dir, cada actuació és... L'actuació que he tingut a Capçanes farà un parell de dies i la que tindré el dia 11 aquí a Cubelles són totalment diferents. I això també fa que sigui un punt d'addictiu, no? Perquè cada funció, cada públic és diferent i surts a veure què passa. Vull dir que...
4: I has tingut algun show d'aquests que vas allà i dius, ostres, avui la gent no,
5: sí,
4: no ha vingut no ha vingut de jarana. No?
5: Però és que, i passa més del que creiem i li passa molta més gent del que creiem. Vull dir, exceptuant Quims Marsferrés i Peps Plazas o Joan Peres, que ja, diguéssim, la gent ja compra el personatge, al final a mi hi ha molta gent que no em coneix i que ve a veure i que no li puc agradar. Vull dir que també hi ha un punt de realitat de que no li podem agradar a tothom i llavors quan més visibilitat tens, sí que és veritat que el teu públic et troba molt més fàcil. En canvi, quan menys conegut ets i vas a qualsevol poble de Catalunya, doncs t'hi pots trobar que la gent no té ni puta idea qui és, que escolta Catalunya Ràdio i que no coneix Cunit. I llavors, clar, arriba allà i diu, hòstia, aquesta merda què és? I és molt normal i estic content de que passi. Uh-huh. Vull dir que està bé que no li agradem a la gent.
4: I després suposo que deu haver-hi aquest puntet de dir, ah, no has rigut ara, però
5: sí.
4: ja vindràs, no?
5: Sí,
4: ja vindràs,
5: sí, sí, sí,
4: ja et trobaré, sí, sí. No? Ja trobaré el puntet.
5: Ja ràpidament identifiques quan el públic està a tope que ja surts i ja aplaudeixen fort. Quan estàs sortint, que no has sortit a l'escenari, que sona la intro, donar la benvinguda, i ja aplaudeixen, dius, ui, avui serà gros. I hi ha dies que costa més, però al final és tirar d'ofici i per això ens paguen. Vull dir que hi ha molts còmics que van amb aquest rotllo de, hòstia, el públic no m'ha entès. No, vull dir, tu et paguen per fer riure. Vull dir, fes el que calgui perquè riguin. Vull dir, hi haurà dies que no riuran, doncs no passa res. Vull dir, ho tornem a provar un altre dia.
4: També ets actiu a les xarxes socials, no? Vas
5: sí.
4: fent, vas penjant
5: sí.
4: les teves cosetes. I m'agrada molt que tinguis aquesta connexió amb Cunit. Cunit el portes a tot arreu.
5: Ah, sí, sí.
4: Tu,
5: sí,
4: Cunit,
5: sí.
4: forever.
5: Sí, sí, no sé, perquè o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
4: Però també tens aquest punt àcid, no? De crítica, no? Però
5: clar, perquè també Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no?
4: Sí,
5: i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós. Hi ha un punt de cachondeo, vull dir, jo sé que som una mica el meme de la comarca, Cunit. Hi ha un punt.
4: Clar, que aquí el tema és que, com que Cunit, bueno, s'ha dit que vol passar cap al Garraf,
5: ah, clar, també
4: no?
5: Estem amb aquest rotllo, sí, sí, sí.
4: Que,
5: sí, sí,
4: que
5: sí.
4: Gairebé sou independentistes, no?
5: Jo abogo per ser...
4: No sé com se li diria, això.
5: Jo abogo per ser independents. Una comarca, només una comarca, el cunitenc, saps? Vull dir, ser una comarca autòctona, tal, vull dir, jo crec que aquest és el rotllo que mereixem una mica Cunit, eh? Perquè sí que és veritat que som, òbviament, Penedès i ens sentim molt còmodes amb el Penedès, però, bueno, hi ha una realitat que al final no anem cap al Vendrell.
4: Sí.
5: La nostra comarca...
4: Queda més lluny, també.
5: Queda més lluny, Vendrell. Vull dir que nosaltres sempre tirem cap a Vilanova, vull dir, jo tinc més amistats, jo estudiat a Vilanova, tires més cap a Vilanova i hi ha aquest punt de dir, hòstia, doncs anem cap al Garraf, que també hi ha més pela, no?
4: Per això, sí, bueno, com a mínim, els pisos són més cars,
5: això ho
4: tenim, això
5: ho
4: tenim, però és el que et deia jo de l'imant, no? A vegades que dius, sembla una frontera o no sé què, però a vegades
5: sí.
4: també hi ha aquest punt d'atracció, no? Que,
5: sí.
4: que hi ha aquest punt de, ostres, és més cap aquí que cap allà, no?
5: Sí, jo trobo que al final, per mi hi ha la fe fer, que és Cunit, Cubelles, Calafell,
4: ah.
5: que és aquest triangle, aquesta cosa que trobo que som una mica... que anem a la nostra i que tots, o sigui, pel carnaval també anem a la nostra, vull dir que hi ha certes costumbrismes o certes simbiosis que tenim aquests tres municipis que vivim molt del turisme, que som on hi ha també molta gent que viu a fora, que treballa, vull dir que hi ha molta simbiosi amb els tres municipis que crec que haurien de fer la comarca directament tots tres.
4: Estaria bé, sí. Estaria bé. Bueno, mira, li podríem buscar nom.
5: El problema és que és la capital, eh? Aquí hi hauria...
4: Ui. Sí, perquè... Clar.
5: Aquí hi hauria teca, eh?
4: Sí. Sí, bueno, Cunit està al mig, no? Estaria al mig, no?
5: Estaria al mig, clar. Vull dir, però pensa que només amb aquests tres municipis tenim a Charlie Rivel, tenim al Guillem Soler de Buhos.
4: Home.
5: Són dos referents. Vull dir, aquí tenim teca. Vull dir que a nivell cultural també anem molt a tope.
4: Sí. De fet, mira, l'any passat a la Barema van venir els Buhos.
5: És veritat, molt bé. És que aquí Cubelles també fa moltes coses,
4: I es va posar la samarreta del
5: Club Patí de Cubelles?
4: Sí, perquè ja havia jugat.
5: Havia jugat al Cubelles?
4: I va sortir el paio amb la samarreta i bueno, va ser un momentazo.
5: Jo crec que deu tenir un armari ple de samarretes de dient que havia jugat.
4: És com sempre han somiat en jugar aquí, no? És com la típica frase.
5: Diu que és de Calafell, però viu al Vendrell, també, vull dir, això...
4: Algun vídeo he vist jo de campanada al Vendrell, perquè tira molts petardos.
5: Li agraden els petes.
4: També. Escolta'm, anem a repassar, perquè abans vull tocar un tema i tinc una sorpreseta, però deixa'm recordar, dimarts 11 d'agost.
5: Sí.
4: Perfecte, un dimarts d'agost d'aquells... A 11:15, plaça Pere IV.
5: Que és allà el passeig marítim, no?
4: Sí.
5: Això és ideal.
4: Tocar de mar, sí.
5: Molt
4: sí,
5: bé,
4: sí.
5: Molt bé.
4: De fet, si pareu l'orella, fins i tot potser escolteu les ones.
5: Farem silenci.
4: Fareu les onades i tot ho escoltareu. Escolta'm, això, horeta
5: sí,
4: i
5: una hora miqueta, i 10, no? Jo crec que sent una cosa a prop potser dura una miqueta més perquè, bueno, hi haurà una mica més de joc.
4: Aquests dies has fet treball d'investigació, t'has posat la gabardina, el barret i t'has passejat per aquí,
5: No em cal, perquè o sigui... Són pobles germans i ja ho tinc ràpid. Yeah. Tinc a l'Instagram la Rosa Fonoll, la veig que està de festa major per Mastradell, vull dir, ja veig teca, i amb això dels xiringuitos, intentaré que vingui l'alcalde de Cunit, vull dir, tindrem bé. També espero que vingui la Issa. Des d'aquí faig una crida a la Issa, que la gent que no escolti els taloners no sabrà qui és, però la Issa és qui ens va rebatejar un dia que vaig venir a fer una connexió.
4: Los toloneros, no?
5: Exacte, que va dir los toloneros, los toloneros. Jo només espero que vingui la Issa per poder compartir una estona amb ella, perquè autèntica crac, la Issa,
4: Sí, home, us ha donat...
5: Sí, sempre està al bar la família, aquí davant de la Repsol.
4: Veus, tot queda sempre... en família.
5: Tot queda en família.
4: Tot queda en família.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Joyce is the picture. Johnny's been hurt. It's too bad.
1: We gotta leave him here, honey. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. Listen, we got $3 million. Listen, Smuggler, we got $3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: El temps.
5: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat al matí i primeres hores de la tarda, mentre que apareixeran núvols baixos a mitja tarda i seran una miqueta més abundants al final del dia. La temperatura ha baixat de nit, ha estat al voltant dels 24 graus de mínima, però de dia pujarà i tornarà a arribar als 32, amb una humitat, això sí, avui no tan alta i, per tant, amb una xafogó no tan acusada. Vent feble enterrà la primera hora del matí i de garbí la resta del dia amb un cop moderat al migdia i fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a la tarda.
6: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
7: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participant de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis i dic, hòstia, però se m'ha passat volant l'hora i mira, d'una nova horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
6: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
7: Sí, sí, no sé, perquè o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
6: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
4: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la Gincana del Patrimoni Covellenc, organitzada per Cultura Urbana Cubelles, i l'exposició permanent del pallasso Charlie Ribel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló, de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
8: Doncs la Gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
4: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou

0: de Cubelles.
1: El dissabte hi ha l'assaig general, que ja hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final, amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
0: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
1: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
0: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
2: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
3: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
3: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
2: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
3: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents

0: i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint, bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també, doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha, doncs, hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de Bastons ara i 2 de Pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
1: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'associació de firaires que estarà a Cubelles ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
2: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
3: La rana i la pista són...
2: Els altres de xoque.
3: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donin impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
2: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
3: Los cócteles.
2: Hemos conseguido.
3: Mojitos y estas cosas.
2: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
1: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 8:15 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a la 1, depèn de l'afluència del públic cada dia. La sessió oficial tindrà lloc el divendres a les 7 de la tarda. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
3: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això, les atraccions, només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1, i a rebentar-ho.
1: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
4: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'Avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food truck, doncs fem una

0: DJ track i així estem, o sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
1: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major aquest divendres 7 d'agost. A partir de 8:45 de la nit, el poliesportiu municipal es disputarà el torneig de tennis dobles nocturn, organitzat pel Club de Tennis Cubelles. També hi hauran altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Petit de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles. La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tennis dobles nocturn organitzat pel Club Tennis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
3: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs que tinguin força èxit.
2: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
4: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
2: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la sala sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show. L'Ajuntament de Cubella repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
5: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
6: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat al matí i primeres hores de la tarda, mentre que apareixeran núvols baixos a mitja tarda i seran una miqueta més abundants al final del dia. La temperatura ha baixat de nit, ha estat al voltant dels 24 graus de mínima, però de dia pujarà i tornarà a arribar als 32, amb una humitat, això sí, avui no tan alta i, per tant, amb una aixafogó no tan acusada. Vent feble enterrà la primera hora del matí i de garbí la resta del dia amb un com moderat al migdia i fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a la tarda.
4: A poc ens acostem ja a la festa major de Cubelles i un dels actes esperat, com sempre, és el relacionat amb el món de l'art, del teatre. Aquest any això ho arreglarem, a més, amb una mica d'humor, amb una mica de riures. I aquí a la comarca, aquí a la zona, al Penedès Marítim, si parlem de risses, tenim un personatge que, doncs, ara mateix és el que ho gestiona tot, que és el Guillem Estadella. Guillem, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
4: Bueno,
5: m'agrada això de personatge, crec que m'agrada molt. El concepte de personatge m'agrada molt. Jo
4: sempre el dic en positiu.
5: És que jo crec que... Hòstia, ets un personatge. Ho diu d'una manera negativa, però per mi hi ha un punt de positiu. Hòstia, ets un personatge.
4: Totalment.
5: Hi ha una cosa, vull dir...
4: Totalment, un personatge. A mi, jo sempre ho dic en positiu.
5: Bueno, personatge ve de persona, vull dir, està bé ser persona.
4: Home, sí. N'hi ha més que menys, però sí. Però escolta'm, el Guillem Estadella estarà aquí a 11:15 de la nit del dimarts 11 d'agost. Habitualment a Cuella sempre fèiem una obra de teatre, un espectacle, i aquest any hem tirat cap a l'humor.
5: Sí, o sigui, sóc el primer monòleg de festa major de fa temps, o...
4: Vull bueno, dir... sí, han vingut d'altres, però... Hòstia, però sí.
5: Encara una miqueta més de pressió, perquè actuar sempre a prop de casa té un punt de...
4: Home.
5: De que aquesta gent te la pots trobar al Mercadona.
4: Sí,
5: aquesta gent te la pots trobar a l'Esclat de Cunit, vull dir que hi ha un punt que...
4: La primera fila segur que en reconeixeràs algú.
5: Clar. Hi ha un punt que... Ostres. Prefereixo actuar fora de la comarca i lluny, perquè és allò que si vaig, jo què sé, he anat a Capçanes a fer un parell de dies, doncs vas allà, jo no he d'anar a Capçanes per res del món, vull dir que no em trobaré la gent de Capçanes, en principi. Però clar, actuar a Cubelles, conic que la feies, allò que te'ls pots trobar pels bars i pel tema... Hòstia, doncs no vas estar afinat aquell dia, eh? Vull dir, hi ha un punt d'això, eh?
4: El Guillem ens presentarà el seu espectacle Jarana.
5: Sí.
4: Escolta'm, portes, eh? Quants bolos deus portar? Unes temporades, no?
5: Amb Jarana el vam estar el 2024, farà 2 anys, i potser hem arribat a la 80, 90 de bolos.
4: Tot Catalunya.
5: Sí, realment estem molt a tope, eh? No molt contents.
4: A més, és un espectacle d'aquells que interactues bastant amb la gent, eh?
5: Sí. O sigui, jo crec que una de les coses que a mi m'agrada més fer sobre l'escenari, que també crec que és amb el que la gent més gaudeix, és amb la improvisació. Al final jo vaig començar a fer monòlegs a Cunit a bars de borratxos i l'única manera que hi havia perquè em fessin cas era interpel·lar-los i fotre'ls i canya. I crec que allò se m'ha quedat i m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg i per això també té un punt que fa que cada Jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a que funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent.
4: Serà una altra Jarana.
5: Sí.
4: Quina paraula més xula, també.
5: Sí, m'agrada molt. Es va posar molt de moda amb el tema de la Casa de Papel, no? amb la Nairobi i tal.
4: El pim-pam-pum, aquell,
5: sí.
4: No?
5: Però jo era una cosa que ja deia molt i que vaig investigar molt i que hi ha una de les teories de les quals que diu que prové Jarana, que ve és una variació de la paraula haram, que prové de l'àrab, que és, diguéssim, com el menjar prohibit, no? Està el halal i el haram, i haram ve de Jarana, i a mi aquest punt, una mica de rebeldia, de ser una cosa prohibida, i així m'agrada, saps?
4: Sí. El puntet prohibit t'agrada.
5: Sí.
4: Escolta'm, ens ho has explicat més o menys, però sí. què es trobarà la gent? Hi ha una part de monola que es fixa, diguéssim, i que tu te'n rius d'algunes coses de la vida, de què
5: sobretot
4: va,
5: a mi. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes, i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Mm-hmm. Trobarem cosetes de la comarca, de Penedès Marítim?
5: Sí.
4: Perquè Cunit Cubelles té la riera, té aquesta riera, no?
5: Sí.
4: Que a vegades sembla una frontera, però a vegades sembla un imant, no? Perquè tenim... Vull dir, tenim un trasbàs important.
5: Sí. Jo vindré una mica reivindicant com a cunitenc, com a que Cunit ha millorat, vull dir, perquè va haver un moment que Cubelles era la perla del Penedès, vull dir, la perla marítima del Penedès. Jo crec que Cunit ara ja hem superat això i que som una miqueta millors que Cubelles. Llavors vinc una mica a sembrar una mica la guerra, m'agrada.
4: Hi haurà...
5: Sí. Intentaré que vingui l'alcalde de Cunit. Això estaria molt divertit, que vingui la Rosa Fonoll i que estigui l'alcalde de Cunit i fer una mica d'un fight, saps? Això pot ser molt divertit.
4: Bueno, es porten força bé.
5: Sí, no, hi ha bon rotllo. El que em foto és que hi ha bon rotllo, saps? No és com el del Vendrell i el del Calafell, que són del mateix partit i s'hi porten a matar, eh?
4: Ja. Aquí és veritat que...
5: Cunit Cubelles tenim bon rotllo, sí. No hi ha mal rotllo, sí.
4: És el que et deia, no? Perquè, no sé, a vegades estàs molt a prop, però, bueno, aquí es porten prou bé.
5: Sí, anem al Mercadona, vosaltres veniu a l'Esclat, no? Vull dir que al final és això. Veniu als xiringuitos, no, de Cunit, aquest any?
4: Sí, més aviat.
5: Clar, per això tenim bon rotllo.
4: Més aviat anem cap allà. I escolta'm, això de la jarana ho compagines també amb d'altres coses. Sí. Clar, és que quan alguna vegada més t'hem entrevistat aquí a la ràdio, a Ràdio Cubelles has anat passant-ho.
5: De fet, et diré més que jo de les primeres actuacions que vaig fer quan començava a fer monòlegs era el cinema mediterrani d'aquí de Cubelles, que muntàvem a l'associació de joves de Cubelles, vull dir que fèiem nits de monòlegs i tal. Vull dir que jo vaig metafòricament desvirgar-me a Cubelles.
4: Metafòricament,
5: Metafòricament, sí. No he fet la còpula en cap racó del municipi, eh?
4: Oh,
5: no.
4: Mira, mai...
5: A veure si he fet el molo.
4: Mai he estat. Però a més per la ràdio jo me'n recordo que has passat alguna vegada per aquí, anaves explicant, sempre tenies moltes coses en mà, sempre anaves fent coses, i mica en mica has anat fent, i ara, no sé, ara esteu a tope, esteu...
5: Sí, jo estic molt content, la veritat, vull dir que al final jo tinc un punt de cul inquiet, saps? Que jo crec que també aquest punt de cul inquiet ve de ser de Cunit i de fer coses a Barna, anar amb Rodalies i tirar-te dues hores donant-li voltes. Vull dir, jo recordo fer una secció de 15 minuts a la ràdio i tirar-me dues hores anar, dues hores tornar per 15 minuts, vull dir, clar. I aquelles dues hores de tren, doncs, et dona molt per pensar i per pensar idees i donar-li voltes.
4: I encara estàs en aquest procés, eh? Cunit, Barcelona o fem servir el cotxe?
5: Fem servir el cotxe. No, jo ja he desistit. Vaig intentar-ho a principi de temporada. Sempre al setembre... Sóc gilipolles.
4: Vinga, va.
5: I arrenco. Vinga, va, els donem una oportunitat a Rodalies.
4: Vinga, va.
5: I els dos dies dic, no, baixo un cotxe.
4: Com
5: ja està.
4: El Barça, no? Aquest any sí.
5: Sí, aquest any sí. La sexta, sí. La sexta arribarà amb Rodalies també. Vull dir, aquí està el tema, eh?
4: Arriba a poc a poc. Però, bueno, tens allà... Estàs a RAC1 ara,
5: sí,
4: no?
5: Sí, amb els taloners a tope. Eh?
4: Algun projecte més que està per allà, no?
5: Sí.
4: Al setembre sempre s'estrenen coses.
5: Al setembre, mira, justament... Jo no ho he dit encara, però ja ho va dir el Toni Clapés, vull dir, començarem un programa a la 2CAT amb el Toni Clapés, que també hi serà el Xavi Franquesa, l'Alba Sagarra i tal, i vull dir que molt content que arrencarem a fer una miqueta de tele. M'estreno, em desvirgo fent tele també, amb el Toni Clapés.
4: Tele no l'havies fet encara?
5: No, havia fet alguna cosa a Canal Blau, havia fet alguna cosa a teles locals, però poca cosa de tele, eh? No, per mi és una cosa, una descoberta.
4: Però molta ràdio, eh?
5: Sí. Jo, també és que és més a gust, eh, la ràdio. Tu ho sabràs bé.
4: Sí, bueno,
5: vull dir, anem amb calça curta, jo he vingut una mica accelerat amb la moto, suant, vull dir, això està de puta mare, ja he sigut entre l'estudi, xou, ja està, a jugar.
4: Sí.
5: Té aquesta cosa.
4: Però a tu t'hi sents còmode, eh?
5: A la ràdio sí, a la tele no ho sé, ja ho veurem.
4: Bueno, i més còmode que amb un escenari, per exemple, o
5: ostres,
4: mola més...
5: Crec que està molt igual, eh? A mi...
4: Perquè, clar, a la ràdio no veus el públic, no?
5: Clar,
4: fas l'acudit, no?
5: Normalment, i t'imagines un riure.
4: Normalment, home, sempre vas ben acompanyat i et segueixen una mica la broma, però, clar, no saps...
5: Hi ha un punt de compassió, també. Tant del Bala com de l'Alba, també hi ha un punt de compassió d'anem a riure-li perquè no tingui un trauma.
4: A vegades...
5: Sí. No, però sí que és veritat que la ràdio té una màgia i una cosa que a mi em flipa molt que, ostres, ens ha passat aquesta temporada amb els taloners, de, i algun dia que cau un convidat, doncs aquella cosa de, vale, doncs agafem un micròfon i anem al carrer a entrevistar gent els 5 minuts abans del directe. I és aquell punt d'immediatesa i d'aquesta efervescència que té la ràdio que enganxa molt. En canvi, el tema de l'escenari també té un punt molt de droga perquè tens la reacció immediata del públic i moltes vegades tu dius, ostres, jo tiro aquest acudit aquí i sé que la gent riurà. Vull dir, aquell punt de poder que tu saps que... I, òbviament, quan no passa, quan no riuen, dius, hòtia, aquí hi ha una mica de copeta a l'esquena i a seguir, eh?
4: Sí, sí, sí. Però també hi ha d'haver-hi aquest punt de mentalitat, no? De dir, sí, escolta'm, si no riuen ara, riuran després, no?
5: Exacte.
4: Ho aconseguiré, no?
5: I que, malauradament, i que també és una gran victòria, cada bolo és totalment diferent. Vull dir, cada actuació és... L'actuació que he tingut a Capçanes farà un parell de dies i la que tindré el dia 11 aquí a Cubelles són totalment diferents. I això també fa que sigui un punt d'addictiu, no? Perquè cada funció, cada públic és diferent i surts a veure què passa. Vull dir que...
4: I has tingut algun show d'aquests que vas allà i dius, ostres, avui la gent no ha vingut de jarana, no?
5: Però passa més del que creiem i li passa molta més gent del que creiem, vull dir, exceptuant Quim Mas Ferrés i Peps Plazas o Joan Peres, que ja, diguéssim, la gent ja compra el personatge, al final a mi hi ha molta gent que no em coneix i que ve a veure i que no li puc agradar. Vull dir que també hi ha un punt de realitat de que no li podem agradar a tothom i llavors quan més visibilitat tens, sí que és veritat que el teu públic et troba molt més fàcil. En canvi, quan menys conegut ets i vas a qualsevol poble de Catalunya, doncs t'hi pots trobar que la gent no té ni puta idea qui és, que escolta Catalunya Ràdio i que no coneix Cunit. I llavors, clar, arriba allà i diu, hòstia, aquesta merda què és? I és molt normal i estic content de que passi. Uh-huh. Vull dir que està bé que no li agradem a la gent.
4: I després suposo que deu haver-hi aquest puntet de dir, no has rigut ara, però
5: sí.
4: ja vindràs, no?
5: Sí,
4: ja vindràs,
5: sí, sí, sí,
4: ja et trobaré,
5: sí, sí.
4: No? Ja et trobaré el puntet.
5: Ja ràpidament identifiques quan la pública està a tope, que ja surts i ja aplaudeix en fort. Quan estàs sortint, que no has sortit a l'escenari, que ja sona la intro, donar la benvinguda, i ja aplaudeixen, dius, ui, avui serà gros. I hi ha dies que costa més, però al final és tirar d'ofici i per això ens paguen. Vull dir que hi ha molts còmics que van amb aquest rotllo de, hòstia, el públic no m'ha entès. No, vull dir, tu paguen per fer riure. Vull dir, fes el que calgui perquè riguin. Vull dir, hi haurà dies que no riuran, doncs no passa res. Vull dir, ho tornem a provar un altre dia.
4: També ets actiu a les xarxes socials, no? Vas penjant les teves cosetes. I m'agrada molt que tinguis aquesta connexió amb Cunit. Cunit el portes a tot arreu.
5: Ah, sí, sí.
4: Tu,
5: sí,
4: Cunit,
5: sí.
4: Forever.
5: Sí, sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
4: Uh-huh. Però també tens aquest punt àcid, no? De crítica, no? Però
5: clar, perquè també Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós. Mm. Hi ha un punt de cachondeo, vull dir, jo sé que som una mica el meme de la comarca, Cunit. Hi ha un punt.
4: Clar, és que aquí el tema és que, com que Cunit, bueno, s'ha dit que vol passar cap al Garraf,
5: ah, clar, també
4: no?
5: Estem amb aquest rotllo, sí, sí, sí.
4: Vull dir que gairebé sou independentistes, no?
5: Jo abogo
4: se li dic, comarcalistes,
5: ser...
4: no sé com se li diria, això.
5: Jo abogo per ser independents, una comarca, només una comarca, el cunitenc, saps? Vull dir, ser una comarca autòctona, tal, vull dir, jo crec que aquest és el rotllo que mereixem una mica Cunit, eh? Perquè sí que és veritat que som, òbviament, Penedès i ens sentim molt còmodes amb el Penedès, però, bueno, hi ha una realitat que al final no anem cap al Vendrell.
4: Sí.
5: La nostra comarca...
4: Queda més lluny,
5: Vendrell. Sí, vull dir que sí. Nosaltres sempre tirem cap a Vilanova, vull dir, jo tinc més amistats, jo he estudiat a Vilanova, tires més cap a Vilanova i a aquest punt de dir, hòstia, doncs anem cap al Garraf, que també hi ha més pela, no?
4: Per això, sí, bueno, com a mínim, els pisos són més cars,
5: això ho tenim.
4: Però és el que et deia jo de l'imant, no? A vegades que dius, sembla una frontera o no sé què, però a vegades també hi ha aquest punt d'atracció, no? Que hi ha aquest punt de, ostres, és més cap aquí que cap allà, no?
5: Sí, jo trobo que al final, per mi hi ha la CCC, que és Cunit, Cubelles, Calafell, que és aquest triangle, aquesta cosa, que trobo que som una mica... que anem a la nostra i que tots, o sigui, pel carnaval també anem a la nostra, vull dir que hi ha certes costumbrismes o certes simbiosis que tenim aquests tres municipis que vivim molt del turisme, que som on hi ha també molta gent que viu a fora, que treballa, vull dir que hi ha molta simbiosi amb els tres municipis que crec que haurien de fer la comarca directament tots tres.
4: Estaria bé, sí. Estaria bé. Bueno, mira, li podríem buscar nom.
5: El problema és que és la capital, eh? Aquí hi hauria...
4: Ui. Sí, perquè... Clar...
5: Aquí hi hauria teca, eh? Sí.
4: Sí, bueno, Cunit està al mig, no? Estaria al mig, no?
5: Estaria al mig, clar. Vull dir, però pensa que només amb aquests tres municipis tenim a Charlie Rebel, tenim al Guillem Soler de Buhos.
4: Home.
5: Són dos referents. Vull dir, aquí tenim teca. Vull dir que a nivell cultural també anem molt a tope.
4: Sí. De fet, mira, l'any passat a la Barema van venir els Buhos.
5: És veritat, molt bé. És que aquí Cubelles també fa moltes coses,
4: I es va posar la samarreta del...
5: Del Club Patí de Cubelles?
4: Sí, perquè ja havia jugat.
5: Havia jugat al Cubelles?
4: I va sortir el paio amb la samarreta i bueno, va ser un momentazo.
5: Jo crec que deu tenir un armari ple de samarretes de dient que havia jugat.
4: És com sempre han somiat en jugar aquí, no? És com la típica frase.
5: Diu que és de Calafell, però viu al Vendrell, també. Vull dir, això...
4: Algun vídeo he vist jo de campanada al Vendrell, perquè tira molts petardos.
5: Li agraden els petes.
4: També. Escolta'm, anem a repassar, perquè abans vull tocar un tema i tinc una sorpreseta, però deixa'm recordar. Dimarts 11 d'agost.
5: Sí.
4: Perfecte, un dimarts d'agost d'aquells... A 11:15, plaça Pere IV.
5: Que és allà el passeig marítim, no?
4: Sí.
5: Això és ideal.
4: Tocar de mar, sí.
5: Molt bé.
4: De fet, si pareu l'orella, fins i tot potser escolteu les...
5: Farem ones. Silenci.
4: Fareu les onades i tot ho escoltareu. Escolta'm, això, ureta
5: sí,
4: i...
5: una hora i deu, no? Jo crec que sent una cosa a prop potser dura una miqueta més perquè, bueno, jo tinc... Hi haurà una mica més de joc.
4: Aquests dies has fet treball d'investigació, t'has posat la gabardina, el barret i t'has passejat per aquí per
5: Cubelles. No cal, perquè o sigui... Són pobles germans i ja ho tinc ràpid. Yeah. Tinc a l'Instagram la Rosa Fonó i la veig que està de festa major per Mastrader, vull dir, ja veig teca, i amb això dels xiringuitos, intentaré que vingui l'alcalde de Cunit, vull dir, tindrem bé. També espero que vingui la Issa. Des d'aquí faig una crida a la Issa, que la gent que no escolta els taloners no sabrà qui és, però la Issa és qui ens va rebatejar un dia que vaig venir a fer una connexió
4: a Cubella. No?
5: Exacte, que va dir los toloneros, los toloneros. Jo només espero que vingui la Issa per poder compartir una estona amb ella, perquè autèntica crac, la Issa, eh?
4: Sí, home, us ha donat...
5: Sí, sempre està al bar la família, aquí davant de la Repsol.
4: Veus, tot queda sempre, en família.
5: Tot queda en família.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia. Sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, tinc al meu costat l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs aquí estem una altra vegada portant-vos el segon i últim programa de la sèrie aquella curteta que vam anunciar i que hem estat dedicant a les cançons amb tarallejat.
0: Recordareu que la setmana passada escoltàvem temes amb el La La La i entre ells vam remarcar el The Look de Roxette. És un tema que al final de la cançó introdueix un tarallejat diferent, eh? Fan na-na-na en comptes de la-la-la.
1: Oh, que diferència hi ha!
0: Sí, no n'hi ha gaire diferència, no, no. Però avui veurem que no van ser ells els únics que van fer aquest canvi.
1: Som-hi, doncs! I wouldn't have to work hard.

0: If I were a wealthy man. El violinista a la teulada va ser una pel·lícula musical estrenada l'any 1971 dintre de la banda sonora de la qual trobem aquest If I Were a Rich Man, que és una mostra, una molt bona mostra d'imbricació del taralejat amb la lletra, ja que va alternant parts amb significat amb altres en què simplement diu yabadabadibadibadum o una cosa similar.
1: La pel·lícula està basada en el musical de teatre del mateix títol, que va triomfar a Broadway assolint més de 3.000 representacions.
0: 3.000?
1: 3.000, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, està bé. Mm. El compositor va ser en John Williams, qui va aconseguir l'Oscar a la millor banda sonora.

0: Doncs acabem de comentar-vos que la versió de Broadway del violinista a la teulada va assolir més de 3.000 representacions, un rècord que va mantenir-se intacte fins que 10 anys més tard, un altre fenomen que s'acabaria també portant a la pantalla va batre el rècord arribant a les 3.388 representacions.
1: I estem parlant, naturalment, de Grease, que en el seu tema final ens torna a oferir un bon exemple de barreja entre tarelejat i lletra, tal i com estem escoltant.
0: Tot i ser un dels més cèlebres musicals del cinema, Grease no va aconseguir cap Oscar i només una sola nominació, que no va acabar triomfant, per la cançó Hopelessly Devoted to You.

0: I aquí us portem l'exemple definitiu quan, que és quan el Taralejate dona nom a la cançó.
1: Exactament, perquè aquesta es titula, com bé sabeu, Obladi Oblada, i és un dels temes més coneguts de The Beatles. Va ser compost per Paul McCartney, tot i que en els crèdits de l'àlbum constava la parella Lennon-McCartney com a la gran majoria de composicions del quartet de Liverpool.
0: El mateix McCartney va explicar en el seu moment que per la música del tema s'havia inspirat en el ritme reggae, que en aquells moments començava a triomfar al Regne Unit, mentre que el famós Obladi Oblada el va copiar d'una frase que un percussionista nigerià, conegut per ell, utilitzava les actuacions quan tocava, i quan tocava les congues, i ell cridava al públic Obladi, i el públic responia Oblada, i el nigerià llavors deia Life goes on.
1: I naturalment, amb el pas del temps, en Jimmy Scott Emuefpor, que és així com es deia el percussionista en qüestió, va demanar part dels drets de la cançó com a lletrista, cosa que, per altra banda, hem de dir que no va aconseguir.
0: No és estrany.

0: Una vegada més trobem el taral·lejat en el títol i a més comença la cançó. Aquesta és la versió que Bananarama va publicar de Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye.
1: Però la cançó l'havia tret al mercat amb el títol Squid Kiss Him Goodbye, sense el Nana Nana Hey Hey, un grup nord-americà anomenat Steam, i que en el moment de publicar aquest tema no existia. El Javier ens ho explica, això.
0: Mira, un grup de músics d'estudi que treballaven per la discogràfica Mercury van gravar, entre d'altres, aquest tema compost per en Paul Leckard, que era un dels músics d'aquests d'estudi. I els directius de la discogràfica el van trobar prou bo com per vendre'l i es van inventar el nom del grup per tal de poder-lo posar també a les portades.
1: I va ser una vegada que el disc va assolir l'èxit que els mateixos músics van decidir, aleshores sí, formar el grup, naturalment, mantenint-ne el nom.

0: I ara ens tornem a trobar amb un nananà a l'inici d'aquest tema de Pink, aquest tema que es titula So What, que va publicar l'any 2008.
1: La cançó va aparèixer mig any més tard que la cantant nord-americana es separés de qui havia sigut fins aleshores el seu marit, el corredor de motocross Carey Hart. Això explica el ritme beligerant i sobretot la lletra, que fa referència a que l'ha deixat el seu home i que no li pensa passar la pensió.
0: I amb l'energia que ho diu, podem estar convençuts que complirà la seva paraula.
1: Segur que sí.
2: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
1: Escoltem ara la cantant italiana Gala amb un dels singles del seu primer disc, Freed from Desire, amb què va aconseguir la certificació de disc multiplatí en diversos països d'Europa i es va situar en el número 1 de les llistes de França i Bèlgica.
0: La cançó va aparèixer dintre de l'àlbum Come Into My Life, el primer de la seva carrera, com dèiem, que es va publicar l'any 1997 i del qual en porta venudes més de 6 milions de còpies.
1: Gala, en aquest tema, introdueix el na-na-na a mitja cançó, donant-li la categoria gairebé de tornada. Escoltem-lo.

0: Ara continuarem amb altres variacions del taralejat. Anirem del na-na-na al du-du-du.
1: També el mític tema de Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, té un famós taralejat a la tornada. Es va publicar l'any 1972 i ben aviat es va convertir en un himne de la contracultura nord-americana.
0: Aquí la lletra relata els suposats viatges a través dels Estats Units de diversos personatges famosos de l'entorn d'Andy Warhol.
1: L'artista del pop art,
0: sí, exacte,
1: eh? Molt
0: sí.
1: Bé.
0: La majoria d'ells eren transsexuals, com Holly Urlaun, qui apareix a la primera estrofa on diu «Holly va venir de Miami», es va posar les pestanyes postisses, es va afaitar les cames i llavors ja va ser ella.
1: Mm-hmm. A la segona estrofa parla de Candy Darling, a qui també havia dedicat una cançó anterior, Candy Says, i fa referència en el text a que durant el seu viatge cap a Nova York, en un cotxe fent autostop, la Candy practicava el sexe oral al seient del darrere.
0: Finalment, el taralejat de la tornada de Lou Reed l'introdueix amb la frase «And the colored girls go, do-do-do».
1: Mm.
0: És a dir, les noies negres fan do-do-do. Ja ho veureu, ja. Fixeu-vos-hi.
1: A veure?

0: The Beatles ens tornen a oferir un exemple de taral·lejat a la primera línia de la lletra d'aquest famosíssim tema, quan diuen Here comes the sun, du-du-du-du-du.
1: Ei, que traiem la música i la cantes, eh? Aquesta és probablement una de les més conegudes composicions de George Harrison i de les poques que The Beatles van incloure en el seu repertori que no estiguessin signades per la parella habitual, Lennon-McCartney.

0: Acabem d'escoltar la tornada de la cançó You Are The Boys de John Farnham, que incorpora un curt tarolejat diferent dels anteriors i que podríem descriure com un llarg uau.
1: En John Farnham no és massa conegut entre nosaltres, però sí que ho és a Austràlia, país on va créixer i iniciar la seva carrera aquest cantant nascut al Regne Unit. Als inicis de la seva carrera es dirigia al públic adolescent i el seu nom artístic era aleshores Johnny Farnham. Va ser a partir del 1980 que va passar el Johnny a John i fins a l'actualitat que s'ha dedicat al pop adult, arribant a ser una de les figures més conegudes, això sí, a Austràlia, el seu país d'adopció.

0: Estem escoltant ara Simple Minds, la banda de rock escocesa formada l'any 1977 i que, 46 anys després, encara estan frescos com una rosa.
1: El títol del tema que escoltem, Alive and Kicking, té precisament aquest significat, aquesta traducció al català, fresc com una rosa. Encara que, de fet, aquí hauríem de dir que la traducció a la frase feta castellana s'acosta força més a l'original anglès. En castellà això seria vivito y coleando.
0: En aquest cas, el taral·lejat és un llarg o abans i després de la frase que dona títol a la cançó, Alive and Kicking.

0: Ja acostant-nos cap al final del programa d'avui, heu escollit un parell més de temes de dos grans de la música. El primer, aquest Living on My Own, que introdueix la veu de Freddie Mercury amb el característic taralejat di-di-du-di.
1: Has cantat tu,
0: també.
1: Doncs aquest tema va aparèixer en el seu primer àlbum en solitari, el Mr. Bad Guy, de l'any 1985. A la lletra, en Freddie Mercury fa referència a Greta Garbo, incloent en el text frases i cites que havia dit l'actriu en algun moment.
0: Ah, curiós.

0: I hem deixat pel final aquest tema de The Police, que ja en el seu títol, di-du-du-di-da-da, és una declaració d'intencions.
1: L'autor de la música i la lletra, que és Sting, amb aquesta cançó va voler transmetre el valor de les coses senzilles, com la música de la tornada, que podria perfectament ser la d'una cançó infantil, o la lletra en què, volent declarar el seu amor i no sabent trobar les paraules adequades per fer-ho, diu du-du-du-da-da-da-da, és tot el que et vull dir.
0: Molt bé. Doncs nosaltres tampoc volem dir-vos massa cosa més. Per tant, simplement us desitgem que gaudiu aquest tema fantàstic de The Police i us anunciem que tornarem la setmana que ve amb més històries de la música. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
3: Entrem ja en la recta final per arribar a aquesta festa major de Cubelles. De fet, en els propers dies ja comencen els primers actes i un dels primers actes, doncs, sempre és l'assaig general de l'agrupació de balls populars. Per parlar d'aquest assaig i de tota la festa major en general, tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la presidenta de l'agrupació de balls populars, la Clàudia Rodríguez. Clàudia, bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, ara ja sí, no? Això ja ho tenim a tocar.
4: Totalment, està re a punt i a puntet de caramel de tindre-ho ja aquí.
3: Després d'una festa major petita amb alts i baixos, podríem dir, no? En moments molt macos, com aquesta trobada de gegants històrica, també moments una mica més durs, com l'ajornament del correfoc i després el posterior accident d'aquests gegants, que també en parlarem. Però arriba una festa major i arriba, com sempre, amb aquest assaig, ja un clàssic del programa. Explica'ns una mica com l'heu organitzat aquest any.
4: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini circavila cap a la plaça del Mercat.
3: Per tant, la ballada general final serà al Mercat, però arribareu ja com amb una espècie de circavila. No?
4: Correcte.
3: Una mica d'assaig també del que seria la circavila normal.
4: Sí.
3: Cosetes per l'assaig. Com sempre, hi ha samarreta, hi ha merchandising divers. Tot això, evidentment, s'ha de tenir abans.
4: Sí,
3: exacte. Abans d'aquell dia, diguéssim, dissabte,
4: sí.
3: No?
4: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com del 2010 al 2026, doncs, són les samarretes que són vàlides també.
3: Per tant, necessitem got d'aquest any, això sí o sí,
4: sí.
3: L'hem de trobar o només el podem trobar en aquestes parades de la grupa.
4: Sí, aquest any com a novetat també hem posat paradeta al passeig marítim per poder també arribar doncs, a la gent que està en aquella zona, que al final sempre ens centralitzem amb el poble, però sembla que a vegades a la gent també se li oblida que a la platja hi ha gent, no? No se'ns oblida perquè ho veiem, però també se'ns oblida fer aquest apropament de la cultura cap allà. I, doncs, per exemple, aquest dimecres 5 estarem a l'escorxador durant la tarda, de 6 a 8, i el divendres, que és el dia previ a l'assaig general, doncs sí que farem venta al matí a l'escorxador amb el mercat municipal de cada setmana, i al vespre doncs, sí que estarem entre les 6 i les 8 també estarem al passeig marítim, que estem just al costat de l'oficina de turisme. Així que si voleu us podeu apropar a veure'ns i adquirir samarretes, gots i merchandatge diferent que tenim de la grupa.
3: Per tant, una vegada tinguem mínim el got, pot ser el got la samarreta, pot ser un got una samarreta que tinguem d'altres assajos generals, però sobretot hem de tenir el got per tenir aquests
4: correcte.
3: Descomptes, per ser participants d'aquest d'aquest acte, que serà dissabte al vespre. A quina hora teniu previst engegar?
4: Sí, nosaltres fem la convocatòria de colles aproximadament sobre les 7 de la tarda. Ens reunim perquè així també doncs, anem allargant una miqueta aquesta baixada, o sigui, poder agafar la baixada de calor, no tant en aquestes hores, però poder-ho adelantar també perquè podem coincidir a les 9 amb totes les colles. Llavors, la convocatòria és a les 7 aproximadament, 7:45, les 8 és quan seria l'inici de l'assaig general. Llavors, ja a partir d'aquí fem el recorregut per tot el que és el centre i a les 9 fem una trobada de colles a plaça la Vila.
3: Ja heu fet la loteria aquella dels bars que li
4: toca a cadascú. Ja estan repartits els bars, sí.
3: I els posteriors intercanvis, no? Perquè sigui ja una mica de mercandatge, no?
4: Sí, la veritat que anualment intentem doncs, que no, les colles no repeteixin els mateixos bars. Sí que és cert que a vegades costa una mica trobar bars diferents que vulguin bueno, unir-se a l'iniciativa, però intentem que no quadrin. Llavors, tu has de passar pels teus bars sí o sí. És a dir, tu aquests bars ja saben que tu has d'anar allà i no han de vindre uns altres. Que després, jo com a bastonera ja he visitat els meus dos bars i me'n vull anar a un tercer, també me'n puc anar, evidentment, a ningú se li prohibirà anar-se'n a ningú altre lloc. Uh-huh. Però sí que has de passar pels teus que se t'han assignat perquè al final doncs, hi compten amb tu, no? Uh-huh. Que aniràs.
3: Tema foc. A l'assaig n'hi ha, no n'hi ha? Hi ha algun punt així habilitat?
4: En principi no hi ha ningú canvi. Fins a nova ordre sí que, doncs, com sempre, restem pendents fins a últim moment plans alfa, que esperem que no hi hagi ningú incident ni res que pugui passar, però bueno, com va passar amb Festa Major Petita, ens vam trobar amb un incendi, per desgràcia, i vam haver-ho d'anul·lar. Vull dir, sí que estem allà amb l'expectativa de que esperem que no passi res i que tot es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, pot ser que a última hora doncs, s'hagi de suspendre com va passar en Festa Major Petita.
3: Però el dia de l'assaig a foc?
4: En principi, bueno, no ho sé. És a dir, en principi potser en algun moment ja, però no... no...
3: La passa al centre social, no?
4: Sí, en punts concrets, perquè tampoc és una cercavila
3: de foc, sí,
4: en grandens, això, no? Bueno, tant l'assaig general com Festa Major estem pendents amb el que dic, no? És a dir, amb què ens trobem amb alguna cosa. Això ja ve, queda ja en mans de comissió de foc i aquestes coses.
3: Molt bé. Un cop acabat l'assaig general i aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat, una mica de festa, no?
4: Sí. Hi ha el sopar de les colles, que ens trobarem allà, doncs, que estarem tots junts gaudint d'un moment de germanor, i després hi ha doncs, aquests concerts que estan organitzats per part de cultura i esperem que tot es pugui desenvolupar amb normalitat. Així que si no canvia el plan, doncs sí, hi haurà musiqueta, sopar de colles i tothom és benvingut a compartir amb nosaltres tota la jornada.
3: I aquí ja donem per començada la Festa Major una mica, després d'aquest assaig general. Evidentment, el primer dels actes més protocolaris serà el dijous amb el pregó, on doncs, l'agrupació té aquesta doncs, representació, no?, de totes les colles, i ja doncs, amb el divendres amb el primer de les cercaviles.
4: Sí, com sempre, nosaltres formem part de la comitiva del pregó, que bueno, surten des de la plaça de la Vila, fan tota la cercavila fins a Can Travé, i un representant de cada colla està present en aquest pregó. Jo aniré també com a representant de la Junta, i al final és formem part d'aquesta Festa Major, doncs, que menys que acompanyar amb el pregoner o pregonera que hi hagi en cada any, en aquest cas és pregoner, i formem també part de l'acte. Al final també és nostre, és l'inici de la nostra festa, així que també hi hem de ser. I ja el 14, doncs ja, en tota la magnitud dels actes, doncs també hi serem allà.
3: El 14 a partir de 7:15, amb l'exhibició de balls a les colles, que aquest any teniu alguna novetat.
4: Sí, tenim
3: alguna
4: novetats.
3: Alguna estrena, diguéssim.
4: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim, és a dir, hi ha Pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
3: Aquestes dues novetats que s'estrenen per Festa Major, és a dir, els Bastoners, els nois, van sortir però serà aquesta la seva primera
4: correcte,
3: Festa Major.
4: Correcte.

0: que segurament serà sonada, no?
1: Sí, tant... la veritat que sí. I per ells, a més, porten assajant molts mesos, porten des de, si no em confonc, des de setembre, octubre de l'any passat, vull dir, és a dir, setembre, octubre 2025, preparant-se ja per aquesta festa major i la veritat que estan molt contents i que tenen moltes ganes, igual que Pastorets Infantil, és a dir, al final, vulguis o no, formar part de la festa major activament des de dins, doncs per ells sent una bogeria preparar-se per això i ja sent cada setmana moltes vegades i al final la seva primera i la seva estrena oficial, per dir-ho així.
0: El Cercavila de la Tarda, com ja va sent habitual, manté el seu recorregut, aquest
1: sí,
0: recorregut de baixada
1: canvis.
0: Cap a la plaça del mar. Allà doncs, la gent s'ha de buscar una mica la vida per sopar, perquè normalment els timings van com van, però el Castell de Focs aquest any torna a ser a 2:15 de 11, per tant una mica més abans del que era habitual. I després, doncs, la Cercavila Nocturna. Aquest és el moment més esperat, segurament.
1: Sí, sí que és cert que nosaltres organitzem el sopar de colles com es fa sempre. Soparem a la part d'on un turisme allà també en... No sé, el Plaça Mediterrània, crec que es diu aquella. És que tinc el nom una mica així. Per mi és l'oficina de turisme de la platja, de Passeig Marítim. I llavors superem allà totes les colles. I és cert doncs, que el fet de que avancin el Castell de Focs també ens doncs, beneficia d'alguna manera perquè no acabem tan tard el recorregut. És veritat que les primeres colles que van tirant arriben molt més aviat, però les que estem al final, que solem ser jo una d'elles, acabem massa tard i el fet d'avançar-ho mitja hora s'agraeix moltíssim perquè al final no és tan tard, no es fa tan feixuc per les colles i clar, el dia 15 hem de seguir amb més tralla, llavors s'agraeix fer una miqueta abans. I també crec que la gent tant a públic també ho agraeixen.
0: I després hi ha el ball... que, bueno, estarà a la plaça del Mar, no? Ja queda tot allà.
1: Sí, i he vist que, de novetat que havíem parlat també en reunions que s'havien fet, que separaven, no? I es feien com dos esdeveniments, que això també crec, i és una valoració personal i també una mica de l'entitat, que s'agraeix que hi hagi una separació de places perquè ofertes diversitat de música a la gent i també diversifiques una mica la gent. Crec que portem molts anys ja que el volum d'incidents ha anat en augment i el fet potser de diversificar les opcions, potser això ens ajuda que no hi hagi tan merder. No? També nosaltres a nivell de balladors, vull dir, al final quan arribem allà trobes que la gent ha d'anar recollint el seu material i et trobes que és inviable passar per allà, perquè hi ha tantíssima gent que és que no tens opció. Llavors, bueno, veurem aviam l'experiment de separar la gent, aviam què passa, que no separar-la, vull dir, ofertar diversitat d'opcions.
0: Sí, sí, qui vulgui i tingui ganes pot anar a les
1: dues. Correcte, vull dir, que potser sóc jo la que se m'acaba per l'altra banda i no es queda on sempre, però bueno, però que és veritat que el fet d'ofertar més a la gent doncs, també fas més feliç al poble, no? Donar-los opcions a diferents músiques, que no sempre mal, jolín, sempre és el mateix. Doncs no, aquest any tens opcions diverses on anar.
0: Dissabte, aquest any ha volgut que el dissabte sigui 15 d'agost i per tant, doncs, és una mica estrany, no? Perquè és un dia com que fa diumenge, però serà dissabte, en aquest cas. Es manté la Cercavila d'entrada d'ofici.
1: Sí, mantenim el format que vam iniciar l'any passat. És com una miqueta, entre cometes, unes matinades, perquè no són matinades, però és un entre cometes fer aquesta cercavila prèvia a la missa i, com dius, es manté doncs, feta des de les 10. Nosaltres fem convocatòria de colles a 9:45 per donar temps a que tothom es prepari amb els músics i tot, i farem aquesta breu cercavila fins a l'església per donar pas a l'entrada de la comitiva de la missa.
0: A la missa, evidentment, i a partir de les 12, quan acabi doncs, la missa, la sortida d'ofici, que es manté aquell recorregut una mica més ampli per intentar que no s'aturi, bàsicament, perquè hi ha molta gent ballant.
1: Clar, no, és que si no, és que no ens dona temps que no han sortit l'última colla, que la primera ja porta 10 minuts que ha arribat. Llavors, intentar fer una miqueta més d'ampliació i que la gent doncs, també tingui l'opció de veure-ho i també de veure i gaudir-ho amb espai.
0: I aquesta és la previsió dels actes per l'agrupació de Balls Populars. Sé que la gent ens està escoltant i fa uns dies que tenen la gran pregunta. I els gegants, què? No? Els gegants, com estan? Com està la situació després d'aquest accident, malaurat accident que van patir? Sí que de seguida l'agrupació va dir que hi haurien gegants, però quina és la situació dels gegants?
1: Sí que és cert que ens vam trobar en una situació molt crítica, és a dir, els gegants ja fa molt de temps que estan, fa molt de temps que necessiten algunes reparacions, per dir-ho d'alguna manera, i l'accident fatalític de l'altre dia doncs, va ser el que els va acabar de rematar. Deixar tranquil·la la gent que gegants hi hauran, com comentàvem amb el company, amb en Ramon, gegants hi hauran. El Charlie potser que és una miqueta el que també estava més crític, segur que surt. L'Abdó i l'Assumpta potser és una miqueta més complicat de restaurar del tot perquè les ferides, per dir-ho així, que tenen doncs, són més greus. I per gran sort tenim els gegants antics que estan al centre social que es pot aprofitar la seva estructura. És a dir, el que farem serà com un mix de les dues parelles i intentar doncs, solventar i parar el primer cop perquè no es pot restaurar en menys de 15 dies tres gegants. El Charlie segur que sí, que ja està de camino a la UCI gegantera i sí que en principi no hi haurà problema perquè al final és l'únic que hi ha. Vull dir, donem moltíssimes gràcies a l'Arnau, que és la persona que sempre ens fa la restauració de tot el bestiari i figures de la grupa i ens ha assegurat, sempre i quan no passi absolutament res, doncs que el Charlie podrà sortir sense cap problema i l'Abdó i l'Assumpta igual, però amb aquest mix d'estructures i de les dues parelles doncs, fusionades per poder sortir.
0: Entre les dues en farem una parella.
1: Correcte.
0: De l'Abdó i l'Assumpta,
1: sí.
0: I després el Charlie sí que tindrà doncs, la sort de fer aquesta remodelació, sí. que ja dèieu des de la grupa que era una cosa que estava prevista, mm-hmm. però, evidentment, després de la festa...
1: Clar, marge, no, evidentment. És a dir, nosaltres volíem poder fer les coses bé amb temps i donar-li també l'espai a la persona que ho va treballar. És a dir, no farem una solució mal feta. Al final doncs, són figures importants que no volem que siguin i surtin amb quatre parxes i ja està. Al final s'ha de fer bé. I bé significa fer-ho després de festa major que tenies tot el temps per poder-ho fer. Ara, amb 15 dies, doncs, el pobre ha tancat el taller amb barrena només per nosaltres i arreglar-ho. És a dir, però en principi que la gent estigui tranquil·la perquè sortirà i esperem que en les millors condicions possibles.
0: Home, tenim molts xumets i moltes coses per penjar.
1: Clar,
0: i aquí hi havia...
1: Clar, per nosaltres era molt important perquè al final hi ha molta falera gegantera al municipi i els pobres geganters han estat passant-ho molt malament, ja ho estaven passant malament perquè no estaven en les millors condicions i després del fatalític accident doncs encara pitjor i no es podia deixar que no sortissin. Llavors, tant agrupació amb el suport de les companyes de l'Ajuntament i tot, doncs ens estem movent per poder-ho fer tot i que la gent no pateixi perquè des del minut zero que va passar l'incident estem treballant perquè es pugui solucionar. I en principi, doncs, tot va seguint el seu curs.
0: Perfecte, doncs, gegants també a punt, tot a punt, doncs, el resum seria aquest, l'agrupació ho té tot preparat per aquesta nova festa major, en aquest cas la del 2026. Repassar ràpidament, dimecres a la tarda, escorxador obert per qui vulgui comprar merchandising i divendres matí a l'escorxador al vespre al passeig marítim. Mm. Molt bé, Clàudia, doncs crec que esteu a punt, estem tots a punt, amb moltes ganes de que arribin ja aquests dies. Evidentment, abans hi ha altres actes que també haurem de gaudir, però això ja no ho atura ningú.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: A poc ens acostem ja a la festa major de Cubelles i un dels actes esperat, com sempre, és el relacionat amb el món de l'art, del teatre. Aquest any això ho arreglarem, a més, amb una mica d'humor, amb una mica de riures. I aquí a la comarca, aquí a la zona, al Penedès Marítim, si parlem de risses, tenim un personatge que, doncs, ara mateix és el que ho gestiona tot, que és el Guillem Estadella. Guillem, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bueno,
1: m'agrada això de personatge, crec que m'agrada molt. El concepte de personatge m'agrada molt.
0: I jo sempre el dic en positiu.
1: És que jo crec que... Hòstia, ets un personatge. Ho diu d'una manera negativa, però per mi hi ha un punt de positiu. Hòstia, ets un personatge.
0: Totalment.
1: Hi ha una cosa, vull dir...
0: Totalment, un personatge. A mi, jo sempre ho dic en positiu.
1: Bueno, personatge ve de persona, vull dir, està bé ser persona.
0: Home, sí. N'hi ha més que menys, però sí. Però escolta'm, el Guillem Estadella estarà aquí a 11:15 de la nit del dimarts 11 d'agost. Habitualment a Cubelles sempre fèiem una obra de teatre, un espectacle, i aquest any hem tirat cap a l'humor.
1: Sí, o sigui, sóc el primer monòleg de festa major de fa temps, o...
0: Vull bueno, sí, han vingut d'altres, però... Hòstia, però sí.
1: Encara una miqueta més de pressió, perquè actuar sempre a prop de casa té un punt de...
0: Home.
1: De que aquesta gent te la pots trobar al Mercadona.
0: Sí,
1: aquesta gent te la pots trobar a l'Esclat de Cunit, vull dir que hi ha un punt que...
0: La primera fila segur que en reconeixeràs algú.
1: Clar. Sí, hi ha un punt que... Ostres. Prefereixo actuar fora de la comarca i lluny, perquè és allò que si vaig, jo què sé, he anat a Capçanes a fa un parell de dies, doncs vas allà, jo no he d'anar a Capçanes per res del món, vull dir que no em trobaré la gent de Capçanes, en principi. Però clar, actuar a Cubelles, conic que la feies, allò que te'ls pots trobar pels bars i pel tema... Hòstia, doncs no vas estar afinat aquell dia, eh? Vull dir, hi ha un punt d'això, eh?
0: El Guillem ens presentarà el seu espectacle Jarana.
1: Sí.
0: Escolta'm, portes, eh? Quants bolos deus portar? Unes temporades, no?
1: Amb Jarana el vam estrenar el 2024, farà 2 anys, i potser hem arribat a la 80a, 90a de bolos.
0: Per tot Catalunya.
1: Sí, realment estem molt a tope, eh? No molt contents.
0: A més, és un espectacle d'aquells que interactues bastant amb la gent, eh?
1: Sí. O sigui, jo crec que una de les coses que a mi m'agrada més fer sobre l'escenari, que també crec que és amb el que la gent més gaudeix, és amb la improvisació. Al final jo vaig començar a fer monòlegs a Cunit a bars de borratxos, i l'única manera que hi havia perquè em fessin cas era interpel·lar-los i fotre'ls i canya. I crec que allò se m'ha quedat, i m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada Jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a que funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent.
0: Serà una altra Jarana.
1: Sí.
0: Quina paraula més xula, també.
1: Sí, m'agrada molt. Es va posar molt de moda amb el tema de la Casa de Papel, no? amb la Nairobi i tal.
0: El pim-pam-pum, no?
1: Però jo era una cosa que ja deia molt i que vaig investigar molt i que hi ha una de les teories de les quals que diu que prové Jarana, que ve és una variació de la paraula haram, que prové de l'àrab, que és, diguéssim, com el menjar prohibit, no? Està el halal i el haram, i haram ve de Jarana, i a mi aquest punt, una mica de rebeldia, de ser una cosa prohibida, i així m'agrada, saps?
0: Sí. El puntet prohibit t'agrada.
1: Sí.
0: Escolta'm, ens ho has explicat més o menys, però sí. Què es trobarà la gent? Hi ha una part de monòleg que es fixa, diguéssim, i que tu te'n rius d'algunes coses de la vida, de què va?
1: Sobretot a mi. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes, i intento patitzar la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, se m'ha passat volar l'hora, i mira, d'una hora a horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
0: Trobarem cosetes de la comarca, Penedès Marítim?
1: Sí.
0: Perquè Cunit Cubelles té la riera, té aquesta riera, no?
1: Sí.
0: Que a vegades sembla una frontera, però a vegades sembla un imant, no? Perquè tenim... I tenim un trasbàs important.
1: Sí. Jo vindré una mica reivindicant com a cunitenc, com a que Cunit ha millorat, vull dir, perquè va haver un moment que Cubelles era la perla del Penedès, vull dir, la perla marítima del Penedès. Jo crec que Cunit ara ja hem superat això i que som una miqueta millors que Cubelles. Llavors vinc una mica a sembrar una mica la guerra, m'agrada.
0: Hi haurà...
1: Sí. Intentaré que vingui l'alcalde de Cunit. Això estaria molt divertit, que vingui la Rosa Fonoll i que estigui l'alcalde Cunit i fer una mica d'un fight, saps? Això pot ser molt divertit.
0: Bueno, es porten força bé.
1: Sí, no, hi ha bon rotllo. El que em fotis és que hi ha bon rotllo, saps? No és com el del Vendrell i el del Calafell, que són del mateix partit i s'hi porten a matar, eh?
0: Ja, ja, ja. Aquí és veritat que
1: Cunit i Cubelles tenim bon rotllo, sí. No hi ha mal rotllo, sí.
0: És el que et deia, no? Perquè, no sé, a vegades estàs molt a prop, però, bueno, aquí es porten prou bé.
1: Sí, anem al Mercadona, vosaltres veniu a l'Esclat, no? Vull dir que al final és això. Veniu als xiringuitos, no, de Cunit, aquest any?
0: Sí, sí. Més aviat.
1: Clar, per això tenim bon rotllo.
0: Més aviat anem cap allà. I escolta'm, això de la jarana ho compagines també amb d'altres coses. Sí. Clar, és que quan alguna vegada més t'hem entrevistat aquí a la ràdio, a Ràdio Cubelles has anat passant-ho.
1: De fet, et diré més que jo de les primeres actuacions que vaig fer quan començava a fer monòlegs era el cinema mediterrani d'aquí de Cubelles, que muntàvem a l'associació de joves de Cubelles, vull dir que fèiem nits de monòlegs i tal. Vull dir que jo vaig metafòricament desvirgar-me a Cubelles.
0: Metafòricament,
1: sí. No he fet la còpula en cap racó del municipi, eh?
0: Oh,
1: no.
0: Mira, mai...
1: A veure si he fet el molo.
0: Mai he estat. Però, a més, per la ràdio, jo me'n recordo que has passat alguna vegada per aquí, anaves explicant, sempre tenies moltes coses en mà, sempre anaves fent coses, i mica en mica has anat fent, i ara, no sé, ara esteu a tope, esteu...
1: Sí, jo estic molt content, la veritat, vull dir que al final jo tinc un punt de cul inquiet, saps? Que jo crec que també aquest punt de cul inquiet ve de ser de Cunit i de fer coses a Barna, anar amb Rodalies i tirar-te dues hores donant-li voltes. Jo recordo fer una secció de 15 minuts a la ràdio i tirar-me dues hores anar, dues hores tornar per 15 minuts, vull dir, clar. I aquelles dues hores de tren, doncs, et dona molt per pensar i per pensar idees i donar-li voltes.
0: I encara estàs en aquest procés, eh? Cunit-Barcelona o fem servir el cotxe?
1: Fem servir el cotxe. No, jo ja he desistit. Vaig intentar-ho a principi de temporada. Sempre al setembre... Són gilipolles.
0: Vinga, va.
1: I arrenco. Vinga, va, els donem una oportunitat a Rodalies.
0: Vinga, va.
1: I els dos dies dic, no, baixo un cotxe. Ja
0: com
1: està.
0: El Barça, no? Aquest any sí.
1: Sí, aquest any sí. La sexta. Sí, la sexta arribarà amb Rodalies també. Vull dir, aquí està el tema, eh?
0: Arriba poc a poc. Però, bueno, tens allà... Estàs a RAC1 ara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, amb els taloners a tope. Eh?
0: Algun projecte més que està per allà, no?
1: Sí.
0: Ara al setembre sempre s'estrenen coses.
1: Al setembre, mira, justament... Jo no ho he dit encara, però ja ho va dir el Toni Clapés. Vull dir, començarem un programa a la 2CAT amb el Toni Clapés, que també hi serà el Xavi Franquesa, l'Alba Sagarra i tal, i vull dir que molt content que arrencarem a fer una miqueta de tele. M'estreno, em desvirgo fent tele també, amb el Toni Clapés.
0: Tele no l'havies fet encara?
1: No, havia fet alguna cosa a Canal Blau, havia fet alguna cosa a teles locals, però poca cosa de tele, eh? No, per mi és una cosa, una descoberta.
0: Però molta ràdio, eh?
1: Sí. Jo, també és que és més a gust, eh, la ràdio. Tu ho sabràs bé.
0: Sí, bueno,
1: vull dir, anem amb calça curta, jo he vingut una mica accelerat amb la moto, suant, vull dir, això està de puta mare, ja he sigut entre l'estudi, xou, ja està, a jugar.
0: Sí.
1: Té aquesta cosa.
0: Però a tu t'hi sents còmode, eh?
1: A la ràdio sí, a la tele no ho sé, ja veurem.
0: Bueno, i més còmode que amb un escenari, per exemple, o
1: ostres,
0: mola més...
1: Crec que està molt igual, eh? A mi...
0: Perquè, clar, a la ràdio no veus el públic, no?
1: Clar,
0: tu
1: fas
0: l'acudit, no?
1: Normalment, i t'imagines un riure.
0: Normalment, home, sempre vas ben acompanyat i et segueixen una mica la broma, però, clar, no saps...
1: Hi ha un punt de compassió, també. Tant del Bala com de l'Alba, també hi ha un punt de compassió d'anem a riure-li perquè no tingui un trauma.
0: A vegades...
1: Sí. No, però sí que és veritat que la ràdio té una màgia i una cosa que a mi em flipa molt, que, ostres, ens ha passat aquesta temporada amb els taloners, i algun dia que cau un convidat, doncs aquella cosa de, vale, doncs agafem un micròfon i anem al carrer a entrevistar gent els 5 minuts abans del directe. I és aquell punt d'immediatesa i d'aquesta efervescència que té la ràdio que enganxa molt. En canvi, el tema de l'escenari també té un punt molt de droga perquè tens la reacció immediata del públic i moltes vegades tu dius, ostres, jo tiro aquest acudit aquí i sé que la gent riurà. Vull dir, aquell punt de poder que tu saps que... I, òbviament, quan no passa, quan no riuen, dius, hòtia, aquí hi ha una mica de copeta a l'esquena i a seguir, eh?
0: Sí. Però també hi ha d'haver-hi aquest punt de mentalitat, no? De dir, escolta'm, si no riuen ara, riuran després, no?
1: Exacte.
0: Ho aconseguiré, no?
1: I que, malauradament, i que també és una gran victòria, cada bolo és totalment diferent. Vull dir, cada actuació és... L'actuació que he tingut a Capçanes farà un parell de dies i la que tindré el dia 11 aquí a Cubelles són totalment diferents. I això també fa que sigui un punt d'addictiu, no? Perquè cada funció, cada públic és diferent i surts a veure què passa. Vull dir que...
0: I has tingut algun show d'aquests que vas allà i dius, ostres, avui la gent no ha vingut de jarana, no?
1: Però és que i passa més del que creiem i li passa molta més gent del que creiem. Vull dir, exceptuant Quims Masferrés i Peps Plazas o Joan Peres, que ja, diguéssim, la gent ja compra el personatge, al final a mi hi ha molta gent que no em coneix i que ve a veure i que no li puc agradar. Vull dir que també hi ha un punt de realitat de que no li podem agradar a tothom i llavors, quan més visibilitat tens, sí que és veritat que el teu públic et troba molt més fàcil. En canvi, quan menys conegut ets i vas a qualsevol poble de Catalunya, doncs t'hi pots trobar que la gent no té ni puta idea qui és, que escolta Catalunya Ràdio i que no coneix Cunit. I llavors, clar, arriba allà i diu, hòstia, aquesta merda què és? I és molt normal i estic content de que passi. Uh-huh. Vull dir que està bé que no li agradem a la gent.
0: I després suposo que deu haver-hi aquest puntet de dir, no has rigut ara, però sí. ja vindràs, no?
1: Sí,
0: ja vindràs,
1: sí,
0: ja et trobaré, sí. No? Ja et trobaré el puntet.
1: Ja ràpidament identifiques quan la pública està a tope, que ja surts i ja aplaudeix en fort. Quan estàs sortint, que no has sortit a l'escenari, que ja sona la intro, donant la benvinguda, i ja aplaudeixen, dius, ui, avui serà gros. I hi ha dies que costa més, però al final és tirar d'ofici i per això ens paguen. Vull dir que hi ha molts còmics que van amb aquest rotllo de, hòstia, el públic no m'ha entès. No, vull dir, tu paguen per fer riure. Vull dir, fes el que calgui perquè riguin. Vull dir, hi haurà dies que no riuran, doncs no passa res. Mm-hmm. Vull dir, ho tornem a provar un altre dia.
0: També ets actiu a les xarxes socials, no? Vas penjant les teves cosetes. I m'agrada molt que tinguis aquesta connexió amb Cunit. Cunit el portes a tot arreu.
1: Ah, sí.
0: Tu,
1: sí,
0: Cunit, forever.
1: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
0: Però també tens aquest punt àcid, no? De crítica, no? Però
1: perquè també Cunit és Cunit, tio, vull dir, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós. Hi ha un punt de cachondeo, vull dir, jo sé que som una mica el meme de la comarca, Cunit. Hi ha un punt.
0: Clar, és que aquí el tema és que, com que Cunit, bueno, s'ha dit que vol passar cap al Garraf,
1: ah, clar, també
0: no?
1: Estem amb aquest rotllo, sí.
0: Vull dir que gairebé sou independentistes, no?
1: Jo abogo
0: se li diria,
1: per ser...
0: No sé com se li diria, això.
1: Jo abogo per ser independents. Una comarca, només una comarca, el cunitenc, saps? Vull dir, ser una comarca autòctona, tal, vull dir, jo crec que aquest és el rotllo que mereixem una mica Cunit, eh? Perquè sí que és veritat que som, òbviament, Penedès i ens sentim molt còmodes amb el Penedès, però, bueno, hi ha una realitat que al final no anem cap al Vendrell. Sí. La nostra comarca...
0: Queda més lluny,
1: Vendrell. Vull dir que nosaltres sempre tirem cap a Vilanova, vull dir, jo tinc més amistats, jo he estudiat a Vilanova, tires més cap a Vilanova i hi ha aquest punt de dir, hòstia, doncs anem cap al Garraf, que també hi ha més pela, no?
0: Per això, sí, bueno, com a mínim, els pisos són més cars,
1: això ho tenim.
0: Però és el que et deia jo de l'imant, no? A vegades que dius, sembla una frontera o no sé què, però a vegades també hi ha aquest punt d'atracció, no? Que hi ha aquest punt de, ostres, és més cap aquí que cap allà, no?
1: Sí, jo trobo que al final, per mi hi ha la CCC, que és Cunit, Cubelles, Calafell, que és aquest triangle, aquesta cosa que trobo que som una mica... que anem a la nostra, i que tots, o sigui, pel carnaval també anem a la nostra, vull dir, que hi ha certes costumbrismes o certes simbiosis que tenim a aquests tres municipis que vivim molt del turisme, que som on hi ha també molta gent que viu a fora, que treballa, vull dir que hi ha molta simbiosi amb els tres municipis que crec que haurien de fer la comarca directament tots tres.
0: Estaria bé. Bueno, mira, li podríem buscar nom.
1: El problema és que és la capital, eh? Aquí hi hauria...
0: Ui. Sí, perquè... Clar...
1: Aquí hi hauria teca, eh? Sí.
0: Sí, bueno, Cunit està al mig, no? Estaria al mig, no?
1: Estaria al mig, clar. Vull dir, però pensa que només amb aquests tres municipis tenim a Charlie Rivel, tenim al Guillem Soler de Buhos.
0: Home.
1: Són dos referents. Vull
0: total,
1: dir, aquí tenim teca. Vull dir que a nivell cultural també anem molt a tope.
0: Sí. De fet, mira, l'any passat a la Barema van venir els Buhos.
1: És veritat, molt bé. És que aquí Cubelles també fa moltes coses,
0: I es va posar la samarreta del...
1: De Club Patí de Cubelles?
0: Sí, perquè ell havia jugat.
1: Havia jugat al Cubelles?
0: I va sortir el paio amb la samarreta i, bueno, va
1: és
0: ser
1: que,
0: un momentazo.
1: Jo crec que deu tenir un armari ple de samarretes de dient que havia jugat.
0: És com sempre han somiat en jugar aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és com la típica frase.
1: Diu que és de Calafell, però viu al Vendrell, també. Vull dir, això...
0: Algun vídeo he vist jo de campanada al Vendrell, perquè tira molts petardos.
1: Li agraden els petes.
0: També. Escolta'm, anem a repassar, perquè abans vull tocar un tema i tinc una sorpreseta, però deixa'm recordar. Dimarts 11 d'agost.
1: Sí.
0: Perfecte, un dimarts d'agost d'aquells... Dos quarts d'onze, plaça Pere Quart.
1: Que és allà el passeig marítim, no?
0: Sí.
1: Això és ideal.
0: Tocar a mar, sí, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé.
0: De
1: no,
0: fet, si pareu l'orella, fins i tot potser escolteu les...
1: Farem ones. Silenci.
0: Fareu les onades i tot ho escoltareu. Escolta'm, això, horeta
1: sí,
0: i
1: una hora miqueta, i deu, no? Jo crec que sent una cosa a prop potser dura una miqueta més perquè, bueno, jo tinc... Hi haurà una mica més de joc.
0: Aquests dies has fet treball d'investigació, t'has posat la gabardina, el barret, i t'has passejat per aquí, per
1: Cubelles... No em cal, perquè... O sigui... Són pobles germans i ja ho tinc ràpid. Yeah. Tinc a l'Instagram la Rosa Funó i la veig que està de festa major per Mastradell, vull dir, ja veig teca, i amb això dels xiringuitos, intentaré que vingui l'alcalde de Cunit, vull dir, tindrem bé. També espero que vingui la Issa. Des d'aquí faig una crida a la Issa, que la gent que no escolta els taloners no sabrà qui és, però la Issa és qui ens va rebatejar un dia que vaig venir a fer una connexió
0: a Cubella. No?
1: Exacte, que va dir los toloneros, los toloneros. Jo només espero que vingui la Issa per poder compartir una estona amb ella, perquè autèntica crac la Issa, eh?
0: Sí, home, us ha donat...
1: Sí, sempre està al bar la família, aquí davant de la Repsol.
0: Veus, tot queda en família.
1: Tot queda en família.
0: Tot queda en família.

Tots per un i un per tots. Amb aquesta famosa frase, l'autor del llibre d'avui va convertir l'amistat en una forma d'aventura. Perquè avui no parlarem únicament d'espases, duels o intrigues de palau, sinó d'una pregunta molt senzilla i molt poderosa. Fins on arribaríem per defensar els nostres? Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol obrirem les pàgines d'un dels grans llibres de tota la història, Els Tres Mosqueters, Los Tres Mosqueteros, Les Trois Mosquetaires, en aquest francès una miqueta regulero, de l'autor Alexandre Dumas. Una obra plena d'amor i traïció, on el títol parla de tres homes, però el cor de la història batega en quatre protagonistes. Ve d'aquí que una vegada hi havia un jove gascó anomenat D'Artagnan, que arriba a París amb una carta de recomanació i un desig enorme: convertir-se en mosqueter del rei. Però la capital no és el lloc fàcil i aviat pet la carta. Es fica en problemes i acaba provocant tres duels al mateix dia amb tres homes molt diferents: Athos, Porthos i Aramis. El que podria començar com una enemistat es transforma en una aliança quan els guàrdies del cardenal Richelieu apareixen per arrestar-los. D'Artagnan lluita al costat dels tres mosqueters i guanya una cosa més important que un càrrec: la seva confiança. A partir d'aquí, tots quatre es converteixen en una fraternitat. La trama creix amb una intriga al voltant de la reina Anna d'Àustria, el duc de Buckingham i unes joies de diamants que poden comprometre la corona. El cardenal mou fils des de l'ombra i apareix Milady de Winter, que actua com una arma secreta. D'Artagnan i els mosqueters hauran de travessar camins perillosos, esquivar emboscades i demostrar que l'amistat no és només una paraula bonica. En el món de Dumas, ser valent no significa no tenir por, sinó continuar endavant quan la paraula donada, l'honor o l'amor d'algú estan en joc. Els Tres Mosqueters, publicada el 1844, és una novel·la d'aventures basada en la força del grup. El lema "un per tots i tots per un" funciona perquè els protagonistes són diferents, però es complementen. Per exemple, D'Artagnan és jove, impulsiu i valent, mentre que Athos és seriós, misteriós i marcat pel passat. Després trobem a Porthos, que és força, humor i vitalitat, i Aramis, que és elegant, seductor i ple de contradiccions. Al davant hi trobem dos grans antagonistes. D'una banda, el cardenal Richelieu, que representa el poder polític i l'estratègia freda, i l'altra, Milady de Winter, que és el perill de la seducció, el secret i la venjança. A Entre Històries relacionem els llibres amb altres llenguatges, perquè una novel·la també pot dialogar amb una cançó, amb una pel·lícula o amb una imatge que tots portem dins. I, si parlem dels Tres Mosqueters, la cançó triada és All for Love, interpretada per Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. La connexió és gairebé perfecta, ja que trobem tres veus diferents que s'uneixen per defensar una mateixa emoció, igual que els mosqueters no perden la seva identitat quan formen un grup. La cançó parla d'amor, però en Dumas l'amor sempre va lligat a l'amistat i l'honor entre els mosqueters, com passa amb Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. La força no neix de ser iguals, sinó d'unir veus diferents al voltant d'un mateix compromís,

Una obra tan popular com aquesta ha tingut moltes versions al cinema, la televisió o al teatre. Una de les més conegudes és la pel·lícula de 1993 que va fer de l'aventura de Dumas un relat espectacular per al gran públic i que va popularitzar la cançó All for Love, que acabem d'escoltar. També cal recordar D'Artagnan i los tres mosqueperros, una adaptació de dibuixos animats que va acostar aquesta història als infants dels anys 80, mantenint l'essència de l'obra original. Les adaptacions que trobem poden ser més clàssiques, còmiques o fosques, però les millors entenen que els quatre protagonistes representen formes diferents de coratge. La impulsivitat de D'Artagnan, la noblesa trista d'Athos, la vitalitat de Porthos i l'ambigüitat d'Aramis. Per això, la novel·la continua viva generació rere generació. Avui hem obert les pàgines dels Tres Mosqueters, una novel·la que sovint recordem pels duels, però que en realitat parla d'una cosa molt humana, la necessitat de trobar persones per les quals valgui la pena arriscar-se. D'Artagnan, Athos, Aramis i Porthos formen un grup perquè no són iguals. I aquesta diferència és precisament el que els fa memorables. Contra ells, Milady i Richelieu ens mostren que l'enemic pot aparèixer com a seducció o com a poder, com a ferida íntima o com a càlcul d'estat. Potser aquesta és la gran lliçó de Dumas. L'aventura és més gran quan no la vivim sols. Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi. Ens retrobarem aquí, al 107.5 de l'FM i també en directe a través del web de Ràdio Cubelles. A més, us recordo que podeu escoltar aquesta i les altres entregues a Spotify. Fins la propera, aquí a Entre Històries.

Doncs ja tornem a estar aquí, com he dit, aquí a la maleta de la Guspireta, aquí us parla la Txell Marcilles i, com sempre, amb el millor bon rotllo i el millor positivisme, començar el programa d'avui. I hem començat por todo lo alto. Avui tenim un programa de rock and roll. Aquesta setmana ja comença a notar-se l'ambient primaverenc. Han marxat les pluges, es va anul·lar el cobermut, per desgràcia nostra. Què hi farem? Ja tornarem, com diu, amb més força a l'octubre, el 3 i 4 d'octubre, si no canvien de dies. Ja us anirem informant. Doncs això, comencem amb bon rotllo. De moment les pluges les hem aparcat i tenim una mica de solet i s'acosta ja el canvi d'hora, la Setmana Santa per alguns, i pels que no, doncs a gaudir igualment. Hem començat amb Antonio Sorgentone, amb Pete Pete. És una cançó que em porta superbon rotllo, em recorda el Hollister, la primera vegada que la vaig escoltar, el Dani la tenia posada i la posava reiteradament al Hollister, devia ser alguna llista que tenia, i em va enamorar aquesta cançó, l'he posat a les meves punxades i la porto aquí pels oients de Ràdio Cubelles. Espero que us hagi agradat, aquest senyor no té desperdici, bueno, cap que els que porto jo, a veure, m'ho haig de dir jo, per això no tinc abuela, com diuen. I dir-vos que té una altra cançó que m'anava Boogie Boogie Boy, Boogie Boogie Boy, o alguna cosa així. Després us ho dic. I res, que és una passada d'home i m'encanta. Dit això, avui tenim un programa replet de greatest hits. Avui m'ha donat la gana perquè jo lo valgo i perquè vosaltres lo valeix més, de portar greatest hits dels que a mi m'encanten. Ja sé que els he portat alguna vegada, però avui volia aportar bon rotllo per, doncs, començar la setmana i seguir amb el bon rotllo tota la setmana fins que s'acabi. I ara passem amb un altre que també he posat des del primer dia i l'he ballat des de l'any 2017 que estic en aquest món, amb el que m'encanta, que és el Dion, i una cançó que es diu Run Around Sue, que la podem ballar amb rock and roll o amb swing, en aquest cas l'indie hop. Us deixo amb ell, Run Around Sue.

Doncs diem adeu al senyor Dion i diem hola al Charlie Rich amb una cançó que m'encanta també. És que ja us he dit abans que avui era el dia dels greatest hits. Greatest hits per ballar i passar-ho bon rotllo i posar-ho guai, que ja ens ho mereixem. Amb els nostres dia a dia ja ens ho mereixem. I aquest senyor, el Charlie Rich, té moltes cançons. Una cançó es diu Wild Wild i aquesta Rebound, que, bueno, no té paraules. Avui, la veritat, que per molt... Em faig un trabalengües. Per més que ho expliqui, no s'aprecia fins que escoltem, doncs, la música. Us deixo amb ell, Charlie Rich, Rebound. Look out, baby, I'm after you. You've done something to me that you ought not do.

Don't Rebound, Charlie Rich. I ara passem un altre que l'altre dia vam anar al Hollister. Sí, és veritat. No me'n recordo mai de dir-li adéu a com Déu mana aquest senyor, mare de Déu Santíssima. És el que té tenir una edat que ens oblidem de les coses. Doncs el que us deia, ara tenim una altra cançó que també es posa molt al High Rockabilly, és aquest festival, com sempre us explico, que fan aquí al setembre a Calafell, a l'Screaming, i és una cançó per excel·lència del rockabilly, que és El Camino Real. I dir-vos que aquesta cançó és molt bona, l'hem ballat moltes vegades, és del Lee Dresser. I res, escoltem a Lee Dresser amb El Camino Real.

Doncs el Lee Dresser, el Camino Real. I ara passem amb, ja sabeu, amb el senyor aquest que li tinc tanta devoció, a l'Elvis Presley. L'altre dia vam anar a veure la pel·lícula, espectacular, em sembla que no l'havia comentat encara aquí al programa. Bueno, és un documental, no és una pel·lícula. Bueno, és una pel·lícula perquè la fan al cine, aviam, anem a parlar en propietat, però no és una pel·lícula com seria una història, no? De, com la seva anterior pel·lícula, que es deia Elvis, que parlava de la vida de l'Elvis, i hi havia un actor que imitava a l'Elvis. I aquesta pel·lícula són imatges reals de l'Elvis Presley, imatges de concerts, de inèdites, de gravacions, bueno, del seu dia a dia, de la música, no? Com si diguéssim, de la música. I val molt la pena, comença amb un petit resum de la vida d'ell, com va començar com a Elvis Presley, després tot el gruix de del documental, el pes el porta, doncs, els espectacles que feia a Las Vegas, els espectacles ja dels anys més ja 60-70. Val molt la pena pels mitòmans de l'Elvis, en el meu cas jo, va ser un espectacle entrar al cine i el rètol que hi ha a la porta que posés Elvis Presley Epic, que es diu així la pel·lícula, Epic vol dir Elvis Presley in Concert, però el nom també té doble sentit, que vol dir Epic, és una cosa èpica, no? Una cosa èpica en aquest cas seria doncs ell. Ell té una definició que és Epic. I va ser molt emocionant perquè és com si et traslladessis als anys 50, no? Que anessis a algun concert d'ell i veiessis el seu nom a l'entrar a les portes de la sala i et transportés en aquell moment, no? En el moment que ell estava viu i podies anar a veure'ls en concert. Dit això, emocionant, sense paraules, us la recomano 200% si us agrada tot el món del rock and roll i de l'Elvis. Evidentment la gaudireu més, i si és una cosa com curiositat per cultura general també val molt la pena. Està en anglès, subtitulada només molt poques parts, també ho haig de dir això, i ja està, que l'aneu a veure. I ara introduïm aquesta cançó doncs, amb ella, amb el rei del rock and roll, que sempre està amb nosaltres, i us deixo amb ella, amb Elvis Presley, Jailhouse Rock.

Doncs Jailhouse Rock, pels que acabeu d'aterrar el programa d'avui de l'Elvis Presley. Qui no coneix aquesta cançó té un problema molt gran i no es diu 3%. Doncs ara passem a un dels grans també, el J.D. McPherson, una cançó que m'encanta. També l'altre dia vaig tenir el plaer de que em van deixar posar una mica de música al Hollister. I de veritat que jo anava de paisano, anava de paisano, però les coses van portar a les altres i lo de perdido es el río. Dit això, vaig posar-la aquesta cançó mentre estàvem jugant un billar i vaig pensar, hòstia, és que mira que és espectacular aquest senyor. Però no vull dir res més, sinó que escoltem, perquè a vegades les paraules sobren, sinó que s'ha de sentir, s'ha de percebre, s'ha de vibrar. I vibrem amb ell, amb el J.D. McPherson i Northside

Doncs diem adéu al J.D. McPherson amb Northside Girl. Apunteu-vos-ho bé per qui s'ho vulgui buscar a l'Spotify o a l'Amazon Music o al YouTube, on sigui, però busqueu-la. I ara entrem a la recta final del programa. Malauradament ha sigut un plaer, com sempre, però ens queden dues cançonetes. I aquesta cançó és uns germans que venen aquest any a Barcelona. Ara miraré quin dia venen i us ho dic. Que són els germans i la el pare i la mare. Jo crec que la mare, hi ha un dels dos que ja no toca, crec. Kitty Daisy and Lewis, una cançó que els vaig descobrir, encara la poso a les meves jams, fa poc la vaig posar a Vilafranca, amb una cançó espectacular que es diu Going Up the Country. Escoltem-la.

Doncs Kitty Daisy and Louis, Going Up the Country. I ara arribem al final del programa d'avui. Ha estat tot un plaer. Espero que hàgiu gaudit com jo, com una nena, i dir-vos que marxem amb Hillbilly Moon Explosion, una cançó que em va passar un noi que porta una moto de la cantera, que em va dir que està superguai aquest grup, i té raó. Marxem amb My Love Forevermore amb Hillbilly Moon Explosion. Ens escoltem la setmana que ve, gaudiu de la setmana, i salut i rock and roll!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
2: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
3: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així, no? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
3: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
2: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
3: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
2: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 7:45 per al centre de Cubelles. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet, amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven els micròfons de Ràdio Cubelles.
4: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
5: La rana i la pista són...
4: Els altres de xoc.
5: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus bòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
4: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
5: Los cócteles.
4: Hemos conseguido.
5: Mojitos y estas cosas.
4: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
2: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que, per cada compra d'una fitxa, se'n rebrà una altra de gratuïta.
5: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això, les atraccions, només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1, i a rebentar-ho.
2: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
6: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

Podries escoltar-me moltes xarxes socials. Sí, t'ho dic des d'aquí.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
3: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així, no? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de merchandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de merchandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
3: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
2: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
3: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
2: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
4: Que mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat, el que més agraden.
5: La Rona i la Pista són...
4: El salto de xoque.
5: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donen impressió a la joventut. ¿Qué es lo que busca? Sensació de...
4: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también. Pero bueno, hay también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros...
5: Els còctels,
4: hemos conseguido...
5: mojitos i aquestes coses.
4: I hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
2: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idònic que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
5: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres 2x1 i a rebentar-ho.
2: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
6: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi. Que no és pas seriós.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps. La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tennis dobles nocturn organitzat pel Club Tennis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
3: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
2: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Angie Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
4: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, la informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
2: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la sala sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
5: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
6: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
5: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8, i també el divendres al matí, coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
6: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
5: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
6: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
5: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles.
2: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la Gincana del Patrimoni Cubellenc, organitzada per Cultura Urbana Cubelles, i l'exposició permanent del pallasso Charlie Ribel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
7: Doncs la Gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
2: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte. Després de la missa solemne serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'agrupació de balls populars de Cubelles.
3: El dissabte hi ha l'assaig general, que ja hi ha el format, que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat, amb diferents recorreguts, amb un final, amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
2: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
3: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
2: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
5: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és el joc constant amb els assistents.
8: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el rondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entregui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindré a sortir Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
5: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
8: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
5: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
9: Mai ha habit un,

0: una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat, el que més agraden.
1: La rana i la pista són...
0: Els altres de xoc.
1: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donin impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
0: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también. Pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
1: Los cócteles.
0: Hemos conseguido.
1: Mojitos y estas cosas.
0: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la fiesta mayor de Cubelles.
2: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
1: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1 i a rebentar-ho.
2: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
3: Una correta dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de... d'això. L'Avant és això. Però en aquest cas, nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posar musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment. Perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una vegada següent.
2: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
5: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
6: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I diríem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, sigues dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
4: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
4: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat bastant.

0: És una mica això.
1: Tot el dia matat xinxant.
0: O no?
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: tierra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
4: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major. Ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
3: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
5: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
3: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la sala sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
6: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
7: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
6: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
7: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got de d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026, doncs, són les samarretes que són vàlides.
6: Pel que fa a la Festa Major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
7: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà tres de bastons ara i dues de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
6: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de Festa Major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles.
3: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la Gincana del Patrimoni Cubellenc, organitzada per Cultura Urbana Cubelles, i l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
8: Doncs la Gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
3: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, Després de la missa solemne serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'agrupació de balls populars de Cubelles.
4: El dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
3: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
4: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
3: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
6: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
9: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
6: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
9: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor. Hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
6: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre d'aproximadament

0: la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions, atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat, el que més agraden.
1: La rana i la pista són...
0: Els altres de xoque.
1: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donin impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
0: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también. Pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
1: Els còctels,
0: hemos conseguido,
1: mojitos y aquestes coses.
0: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
2: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que, per cada compra d'una fitxa, se'n rebrà una altra de gratuïta.
1: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això, les atraccions, només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1, i a rebentar-ho.
2: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
3: Una correta dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de... d'això. L'Avant és això. Però en aquest cas, nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posar musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment. Perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una vegada excel·lent.
2: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per per un espectacle de

0: aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
1: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
2: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
3: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta. Mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella. Podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat. Fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
3: Sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Parlem de la Festa Major de Cubelles. Ho fem amb la regidora de Cultura, Renata Bedós. Benvinguda, Renata, a la ràdio. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
1: Una Festa Major de Cubelles que celebrarà del 7 al 16 d'agost, però que comença novament amb una exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz, que és l'autora del cartell de la Festa Major 2026. De fet, és un cartell que ja hem pogut veure, no? Publicat, i aquest és el tret de sortida d'una exposició que a partir d'aquesta setmana, del 4 i fins al 27, es podrà veure al Centre Social Joan Roig i Piera. És el que dona, no?, sortir d'aquesta Festa Major.
3: Sí, efectivament. El primer acte, com aquell qui diu, és la inauguració de l'exposició, que l'exposició que l'any tradicionalment és de l'autora del cartell. En aquesta ocasió, com ja hem vingut fent, ja vam fer l'any passat, el que es va fer va ser parlar amb la única associació que a dia d'avui tenim que representa els joves autors de Cubelles, i en aquest cas el que és el Crea Cubelles, i ens vam adreçar a Crea Cubelles perquè ells decidissin entre ells qui havia de ser l'autor del cartell. En aquest cas van decidir que l'artista fos l'Antònia Cruz, que és la que ha fet el cartell, i tindrem una exposició d'obres de l'Antònia Cruz, i que la inauguració, l'exposició es pot veure a partir del dia 4, del dimarts dia 4, però la inauguració serà el dijous dia 6 a les 7 de la tarda.
1: A partir d'aquí hi ha tot un seguit d'actes, diguem, de diferents disciplines, des d'esportives a culturals, una mica de tot, no? Però si comencem una mica parlant de les novetats o dels canvis, on es centren aquests canvis?
3: Els canvis es centren, ja l'any passat van fer un canvi molt gran, que va ser el canvi del pregó, de canviar-lo de dia, sempre s'havia fet el 14, després dels morterets. L'any passat van fer el canvi del 14 al dia 13 per poder-lo fer al vespre. Aquest any el que fem és endarrerir-ho mitja hora més tard, ja que l'espai on es fa, que és a Can Travé, és un espai molt bonic, però creiem que llueix més si es fa, és una miqueta més de nit. Per tant, el que hem endarrerit és mitja hora més tard. I aquest any el que hem fet és que després del que és, perquè sempre el que hi havia era que es feia el pregó al migdia després dels morterets, i molta gent aprofitava per després fer un dinar de Festa Major. I llavors aquest any, l'any passat, al fer el pregó per la tarda, era com que hi havia molta gent que se sentia com orfa de dir què fem ara després del pregó, no? Llavors fem una proposta nova, i és que es tallarà al carrer Sant Antoni i hi haurà una food truck de música, i llavors es farà un sopar popular després del pregó. El 14 hi haurà els morterets, el toc de matinades, a càrrec dels reies de l'agrupació de Balls Populars. Hi haurà el llançament dels 12 morterets, i l'any passat van fer un concert de gralles, però no va acabar de funcionar massa, i per tant aquest any no hi haurà cap acte després dels morterets, fins ja després de la cercavila. Després es desenvoluparan els actes tradicionals de la Festa Major. Mantenim el canvi d'horari dels focs artificials, que també el van fer l'any passat, que vam avançar el llançament del castell de foc a 10:45, en comptes de les 11 de la nit, per poder començar també el ball. I aquest any una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer de la platja. I en aquest cas serà càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo. i per tant doncs, aquestes són bàsicament les novetats. Sí que hi ha novetats en el sentit de que aquest any també hi ha una obra de teatre que s'oferirà a la Sala Sociocultural per part del grup de teatre del Casal de Cultura, i el dia 12, que és el dia de l'eclipse, aquest dia no hem previst cap acte de festa major perquè tothom pugui veure i gaudir d'eclipse allà on vulgui i amb qui vulgui, sense contraprogramar en cap acte de la festa major.
1: Uh-huh. Es mantenen també actes doncs ja que comencen a ser més habituals, no? Actes com podria ser, no sé, la Festa Holi, no?
3: Sí. La Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes, i la comissió de festes doncs proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major, i la Festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
1: Uh-huh. També en actes també com tradicionals, no? A nivell esportiu, no? Podríem dir, la regata Trofeu Vila de Cubelles,
3: el Club
1: o
3: Marítim.
1: Inclús també s'havia fet el partit, no?
3: Del futbol, sí.
1: Enguany amb un homenatge, per això, al Lluís Pineda, he vist.
3: Sí. Això és un acte que nosaltres posem al programa, però al final està organitzat pel Club de Futbol Cubelles, que any rere any participa també en la comissió de festes i fa propostes, i per tant aquí és un acte que nosaltres incloem dintre el programa, però que està organitzat des del Club de Futbol Cubelles.
1: O el tenis, no? Amb el seu Open,
3: sí,
1: no?
3: Sí, efectivament.
1: Per tant, hi ha, com dèiem, la part esportiva, la part cultural, la part de les entitats, que tenen un pes molt important, perquè si parlem de l'agrupació de Vells Populars, tenen, vaja, molt de protagonisme a la Festa Major, no?
3: Clar, al final la Festa Major es pot fer gràcies a l'agrupació Vells Populars, que enguany celebra 30 anys, i per tant doncs aquí sí que nosaltres som com coorganitzadors i intentem facilitar al màxim el que l'agrupació Vells Populars necessita, però l'organització corre a càrrec de l'agrupació Vells Populars.
1: I per tant participen de tots aquests actes importants, no? Uh-huh. Dèiem, el mateix pregó del dia 13 d'agost ja tenen presència també,
3: sí, no? Participant amb la comitiva d'anada del pregó de la Festa Major, que participen doncs tant l'agrupació Vells Populars, també els castellers del Foix, que també estan presents amb un pilar d'honor, que ja el fan habitualment cada any, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, i anem acompanyats de les ratlles de l'agrupació de Vells Populars.
1: I hem de dir també que un dels actes ja tradicionals és aquest assaig general, no?, que obre també la participació d'aquestes colles de l'agrupació de Vells Populars, a banda, doncs, com dèiem, que els tindrem per la Festa Major Gran, per el ball, bueno, abans del Ball de l'Empalmada, no?, aquesta cercavila nocturna. Vaja, que tenen diferents moments, no? L'endemà de la Festa Major, vaja, que vam sortint, no?, el dia de la Festa Major.
3: Sí, tradicionalment sempre començava la Festa Major amb l'assaig general. Aquest any ja fa 2 anys que van demanar fer el canvi de divendres a dissabte, per tant, el divendres el que hi haurà serà la representació de l'obra de teatre del grup de teatre, a part d'un espectacle musical del 70, 80, 90 allà a la plaça del Mercat, que ja el van fer l'any passat i que va funcionar molt bé, però amb l'agrupació Vells Populars comencem amb l'assaig en general i després continuem amb les cercaviles, tant la del 14 per la tarda i després el 15, que hi haurà l'entrada d'ofici. L'any passat ja vam fer un nou format d'entrada d'ofici amb una cercavila prèvia que es va començar l'any passat i que després va acabar amb l'entrada de les autoritats a la missa acompanyada de tots els balls, ballant a la vegada, que va ser una entrada d'ofici, la veritat és que molt bonica, i aquest any la tornem a repetir. I llavors el 14 hi haurà la tarda cercavila i per la nit també, després dels focs artificials també hi ha la tradicional cercavila nocturna, i després el 15, quan s'acaba la missa, també hi haurà la sortida de la cercavila de tots els balls, tant els blancs com les colles de foc de l'agrupació Vells Populars.
1: Uh-huh. Parlem ara del foc, eh? Ja vam viure el capítol de la Festa Major Petita amb el correfoc, no sé aquest any si hi ha alguna novetat al respecte de què heu d'estar sempre pendents, no?, d'aquest pla alfa.
3: Efectivament, estem pendents del pla alfa, del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
1: Pel que fa al conjunt de cercaviles, però hi ha algun canvi o... Bàsicament...
3: Aquest any tenim dos colles més de l'agrupació Ves Populars. Suposo que amb això també convidareu l'agrupació Ves Populars perquè en parleu, però tenim també la colla de bastoners, com tenim una colla de petita de pastorets, que sí, aquests començaran, sí, s'estrenaran a la festa major gran, i per tant tenim moltes ganes de veure aquesta canalla amb aquesta nova colla. I tindrem els bastoners que ja es van estrenar per la Setmana Cultural, que també tornaran a sortir. Aquestes són les novetats respecte a la Festa Major Gran. Esperem que d'alguna manera els gegants, després de l'ensurt que vam tenir a la Festa Major Petita, doncs també puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, que són més pesats, però que l'agrupació treballa amb aquesta hipòtesi de que l'abdó i l'assumpte puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, i el que estem pendents és si podrà sortir el Charlie, que aquest no té recanvi, i que a més doncs, bueno, també va quedar malmès. Per tant, estem treballant amb la hipòtesi d'intentar reparar, si hem de reparar algun per la Festa Major, és que es pugui reparar el Charlie i que puguin sortir l'assumpte i abdó amb les estructures antigues.
1: Molt bé, hem d'estar pendents. Mm-hmm. El que sé de focs, no? Com és habitual, es manté... mateix dia,
3: sí, l'únic que hi ha hora. És que hi ha un avançament de l'hora tradicional, que ja la vam fer l'any passat, que en comptes de ser a les 11 serà a 11:15, i tot just a les 11, quan acabi el Castell de Focs, hi haurà aquesta nit jove, que començarà al Passeig de la Mar Mediterrània, i per una altra banda hi haurà a partir de les 23:45, perquè serà quan acabi la cercavila nocturna, doncs es començarà el ball de vigília a la plaça del Mar.
1: Per què aquesta doble oferta després de, doncs, els focs i de tota aquesta cercavila nocturna?
3: És una proposta que teníem per part dels joves de fer una festa alternativa, diferent a la que no només hi hagués una única proposta. És una proposta que en diferents municipis fan i els hi funciona bé, el fet de separar aquests públics, i aquest any farem la prova, a veure com va. Esperem que vagi bé. L'any passat ja vam organitzar una nit jove en aquest espai, al Passeig de la Mar Mediterrània, que va funcionar força bé allà, i per tant esperem que pugui funcionar bé i que puguem tenir aquests dos públics diferents i que tothom s'ho passi bé i trobi el lloc on poder gaudir amb seguretat i respecte per la festa.
1: Parlaves de l'obra de teatre, no? Mm. Que hi ha obra de teatre, és el grup de local, no? El grup de teatre del Casal de Cultura.
3: Sí, exacte. El grup de teatre del de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major. Ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit, i esperem doncs que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs que tinguin força èxit.
1: Si parlem una mica també, a vegades heu portat altres

0: diguem, a part del teatre, potser havíeu portat algun monòleg. En aquest any també tenim un monòleg, no?
1: Sí, tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu de que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
0: Un dia abans, el dimarts dia 11.
1: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15, que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
0: Teatre, monòleg, hem parlat també de la festa Holi, que també la tindrem el dilluns 10 d'agost. Si parlem de la part musical, hi ha més actes, no? Musicals, la Meravella, vaja, l'Orquestra Meravella, que no falti, no?
1: L'Orquestra Meravella, que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la Comissió de Festes, i és que l'Orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí. I per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, al mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, al mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
0: Que recordem que el Passeig de la Mar Mediterrània, per situar la gent, és davant del búnquer, no?
1: Exacte, al costat davant del búnquer. I també hi haurà el mateix dia, que el 15, és veritat que hem concentrat molts actes per poder acabar puntualment el dia 16, també hi haurà la competició de castells de caixes de beguda organitzat pels Castellers del Foix, que serà la seva tercera edició ja, que van començar al Passeig Marítim i després van continuar per Equart, i aquest any ho farem també davant del Passeig de la Mar Mediterrània, en aquest espai davant del búnquer, que també té força gent espectadors. I després ja acabarem el dia 16 també amb un espectacle infantil, i acabarem amb una ballada del Country Line Dance, i acabem també, com és tradicional, acabem la festa major amb el concert del cantautor Jordi Vidal, amb una activitat organitzada pels Amics del Castell.
0: Per tant, seria la part musical, hem repassat més o menys de tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hem intentat que hi hagi poder. Aquest any el que no tenim és un gran concert d'algun artista internacional, això no, però sí que tenim oferta musical per tots els públics i en diferents espais, en diferents moments, perquè esperem que tothom pugui gaudir del seu moment, no? També hi haurà diferents espectacles infantils i tallers infantils perquè tothom pugui gaudir-ne, i així doncs, esperem que tothom trobi el seu moment de poder gaudir de la festa major i sortir al carrer i gaudir de la festa major.
0: Molt bé, hem repassat una mica l'oferta, que és molt àmplia, i segur que ens hem deixat algun acte, però en tot cas, els més pròxims, recordem-ho, no? Que ens ve ara tot seguit, és ja a partir...
1: La inauguració de l'exposició a partir del dia 6, i a partir d'aquí doncs, ja pràcticament tots els dies, fins al dia 16, tenim activitats. Per tant, doncs, jo el que recomanaria a tothom és que aconseguís un programa que el pot tenir als diferents espais municipals, i també que estiguem atents tant a la web de l'Ajuntament de Cubelles com a les xarxes de l'Ajuntament de Cubelles, on allà podrà fer un seguiment diari de saber quina és la programació que hi ha prevista cada dia per la festa major.
0: De moment ens apuntem al mes seguit, com deies, la inauguració de l'exposició dijous.
1: Dijous a les 7 de la tarda, si no vaig dir que sí, a les 7 de la tarda.
0: El divendres, recordeu, el teatre.
1: El teatre, i el divendres i el diumenge, i a part de l'espectacle musical del 70, 80, 90, I a partir d'aquí, doncs, el dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final a la, amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic, i a partir d'aquí ja comencem el diumenge amb la Diada Castellera, que no hem parlat, però tenim una Diada Castellera important, perquè a més la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda, i a més em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles, i per tant estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles.
0: A més, han convidats, eh?
1: Sí, hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
0: Molt bé, el mateix dia, segona vegada, no?, de la representació,
1: del,
0: eh?
1: Del grup de teatre, el dia següent el Holi, el dimarts el Monòleg, el 12 i l'Eclipse, el 13 ja comencem amb el Pregó, el 14 ja tenim els actes centrals, el 14 i el 15. El 15 tenim moltíssima oferta, tant musical com esportiva com cultural, i acabem el diumenge dia 16.
0: Fem un repàs. Sobre el pregoner, Josep Marcilles, enguany,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que no hem parlat.
0: Recordem també com ha anat això de l'elecció, perquè heu canviat una miqueta, no, el sistema.
1: Sí, en aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner, i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals doncs, se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent. I l'autoria del cartell, que ja n'hem parlat, que va ser a través del Crea Cubelles.
0: Bé, hem parlat moltíssim de la Festa Major, en seguirem parlant, perquè hi ha dies per endavant. En tot cas, el programa de la Festa Major, quan, no sé si ja el tenim aquí...
1: Sí, a partir del dilluns dia 3 ja està a Cubelles, als carrers de Cubelles. El poden trobar a tots els espais municipals i segurament també a molts llocs d'hostaleria també el podem trobar.
0: Aquest programa llibre que més agrada perquè porta una separata, no?
1: Sí, porta la separata feta pels Amics del Castell. En aquest cas, la separata està dedicada mira, que ho busco exactament, a l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles. És una separata que ha fet el Pere Vives i és una separata molt interessant perquè aquí podem trobar fotos molt interessants sobre com ha canviat el paisatge de costa de Cubelles al llarg dels anys. I, per tant, doncs, és una separata molt interessant. Totes ho són, les que fa els Amics del Castell, però en aquest cas doncs, podem veure com ha canviat la costa. I, per tant, doncs, és una separata molt interessant de tenir. Tenint la costa, és que ara justament estava mirant que hi ha una foto de pràcticament de quan jo vaig néixer. Veiem que les fotos són des de l'any 56 fins a l'actualitat. Per tant, hi ha hagut un canvi molt gran en el que és la fisonomia costera de Cubelles.
0: Molt bé, aquesta separata, no? Que sempre hi ha aquella part històrica.
1: Sí.
0: I, a banda, doncs, aquestes entrevistes ja... de cada any, no? L'autora, no? L'entrevista a l'autora, el pregoner, no? Una mica de repàs, alguns continguts més destacats.
1: Sí, a part de la presentació a l'alcaldessa la meva, però hi ha tots els actes de la Festa Major, les presentacions, tant del pregoner com de l'autora del cartell, i després aquesta interessant separata del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell.
0: I no em volia deixar també que aquesta festa major la tanqueu amb el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, sí, és a dir, del 27 al 30 d'agost.
1: Sí.
0: S'ha inclòs, no?
1: Sempre s'inclou dintre del programa. Normalment és veritat que estava molt lligat a la festa major en quant a dates. Aquest any jo crec que de forma encertada els amics del Cubelles Noir ho han endarrerit una setmana perquè hi hagi aquesta setmana també de respira per tots plegats. I sí, l'incloem perquè al final és una oferta cultural pròpia i que a més no només estem parlant de llibres, sinó que també parlem de teatre i parlem de gincames i parlem de moltes trobades i espais de trobada i, per tant, doncs, és un fet cultural important que ja porta 11 anys fent-se a Cubelles i és important també incloure-ho dintre del programa de la Festa Major, com s'inclouen també els esdeveniments esportius que es fan al llarg d'aquests dies de Festa Major.
0: A més, ja s'ha fet aquesta presentació oficial, inclús sí, de la part gràfica, no?, que hem vist també el Charlie.
1: Sí, han fet uns vídeos també molt interessants i el grup de teatre ja fa uns anys, crec que ja són 3 anys que porten fent un... Bueno, ells ho han anunciat, no? L'obra que faran serà Casablanca i crec que serà també molt interessant de veure-ho.
0: Seguirem parlant, del Cubelles, no? Encara queden dies. Regidora, en tot cas, anem a tancar ja l'entrevista. Convidar, no?, a tothom, potser.
1: Convidar a la festa, convidar a tothom a que tingui, que es faci amansar el programa, a que segueixin els actes a través de la pàgina web, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, i convidar, i espero veure, trobar-nos tots als carrers de Cubelles.
0: Vinga, doncs estarem pendents d'aquesta festa major, esperem que vagi tot molt bé, que el temps doncs ens vagi bé, que es puguin sortir tots els balls i que no hi hagi masses incidències.
1: Esperem que...
0: Bones valoracions un cop s'hagi tancat. Moltes gràcies, regidora,
1: gràcies
0: per aquesta entrevista.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
3: Aquesta Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
2: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
5: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
5: Sí, no sé, perquè o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, nit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio, vull dir, que jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
4: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
2: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: lluny.
1: I que se suma quan estem molt lluny.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
3: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes, i la comissió de festes proposa quins són els actes que ha de contenir la Festa Major, i la Festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa, perquè la veritat és que funciona molt bé.
2: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:45 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
5: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant, i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
5: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor. Hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, nit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, que jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
4: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
2: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura. Amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats de l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No, és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel. El moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves doncs com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant. Vale. De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això doncs tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot, i bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem doncs del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i, bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no?, que dèiem.
0: Uh-huh. I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no?, que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com, vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale, però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no?, coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat, i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Uh-huh. Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Uh-huh. Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, No sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general, i bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja, que és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs, Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Ràdio Cubelles. El 107.5 de l'FM.

Doncs ja tornem a estar aquí des de la maleta de la Guspireta amb la Txell Marcillas, qui us parla. Vinga, som-hi!

Doncs aquí tenim un dels més grans del món del rock and roll, que és el Jerry Lee Lewis, i hem començat a Por Todo Lo Alto, que seria Great Balls of Fire. Què tal, com ha anat la setmana? Tot bé? Doncs aquí, com sempre, ja sabeu, bona música, bon rotllo, i avui ens visita el rock and roll i grans artistes del rock and roll. Doncs res, espero que ho hàgiu passat molt bé, la setmana, tot bé, tota la feina, les vostres esbarjos, però que sempre estigueu fidels aquí amb Ràdio Cubelles, amb la maleta a la guspireta, ja ho sabeu. Doncs res, seguim, perquè sempre m'acabo enrotllant, ja ho sabeu, i no tinc non-stop. Seguim amb l'Elvis, que avui tenim, mira, avui precisament, però bueno, dos temes, i un és mogudet, molt guai, que és poc conegut, que és el que us posaré ara, que es diu Come on Everybody, i el de després és més tranquil·let, però ja us diré quina és, que aquella segur que la coneixeu tots, perquè hi ha greatest hits de l'Elvis que els coneix fins i tot l'apuntador. Però aquesta que us porto ara, bueno, sí, sí que és molt coneguda, però pels fans, pels que coneixen el món del rock and roll, però potser per la gent que no coneix tant aquest món no és tan coneguda. Però per això estem, per anar mostrant-vos cançons guais i que no coneixeu, que aquí està la gràcia, cançons conegudes que coneixeu i les que no. Us deixo amb Come on Everybody de l'Elvis Presley.

Doncs molt bé, Come on Everybody, amb instruccions per la gent que sap anglès i pot ballar rock and roll i pot anar seguint el que li diu l'Elvis. Tu, escolta'm, un dia que li fotem cas amb algú. Doncs res, seguim amb un altre dels grans del rock and roll, que es diu el Little Richard. Allà on va triomfar aquest senyor, té molts fans també com a l'Elvis i té grans temazos, temazos. Avui us he portat un tema que es diu Lucille, que també és molt conegut, però bueno, té d'altres que són molt coneguts, que ja ho anireu veient aquí a la maleta, que aniré portant-vos molt bona música, i un d'ells, doncs, aquest senyor, no? El Little Richard. Recordem que si voleu saber on te punxem, on anem a les punxades vàries de swing, de rock and roll i això, un dels llocs que quasi sempre estem, cada setmana no podríem dir, però aquest estiu hi hem estat cada setmana, seria La Cantera. A La Cantera d'aquest bar que tenim a Calafell, anant cap a Bellvei, i doncs res, allà estem punxant música, i vam estar tot l'estiu, també vam estar en un festival de Harleys que vam fer antigues, una passada, l'Holland Proud, i també doncs amb els dissabtes que fan concerts en directe, i després ho complementem amb les punxades de rock and roll i de swing, i de blues també, pels blueseros també hi ha lloc. Doncs res, ja ho sabeu, apunteu a l'agenda, a La Cantera, mireu l'agenda de la Guspireta a l'Instagram i allà trobareu tot per si voleu anar a escoltar i a ballar bona música. Us deixo amb el Little Richard i Lucille.

0: Doncs el Little Richard ens ha deixat una bona, un bon regust de boca amb la Lucille. Doncs ara una cançó que us posaré que és, no, és una passada, o sigui, amb una jam que podem posar. Aquesta cançó, si estàs al lavabo, estàs allà que no t'enteres, això surts perquè és super, super mogudeta, super bon rotllo. Es diu Bully Bully, ja diràs, ostres, sí, sí, Bully Bully, escolta'm. I els que la toquen es diu Sam de Sham and the Pharaohs. O sigui, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però bueno, no té més explicació aquesta cançó que només que l'escoltem.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Doncs sí, vole, vole, i la marxa que ens porten els Sam and the Sham and the Pharaohs, no, no se l'acaben, eh? No se l'acaben. Doncs res, seguim aquí a la maleta, a la guspireta, qui us parla, la Txell Marçal.

Illes. I seguim amb una de les més grans també, que bueno, aquesta cançó és molt, molt famosa, però sí que és veritat que no va fer molta petjada, perquè en té algunes de bones, però la resta bueno, va passar una mica així desapercebuda. Que vull dir que les que té són molt conegudes, però no va ser un artista que va fer molta petjada. En fi, és la Nancy Sinatra, la filla del Frank Sinatra, i la cançó es diu "These boots are made for walking", aquestes botes estan fetes per caminar. Doncs això, agafem les botes que tinguem per casa, ens anem a caminar i escoltar, fem esport, i escoltar aquesta cançó tan guai.

Doncs ens deixa la Nancy Sinatra amb un molt bon regust de boca amb This Boots Are Made For Walking. I ara, doncs, per descansar, que venim de caminar amb les nostres botes tan guais i escoltant aquesta música, i anem a fer una mica de un KitKat, com deien en l'anunci, escoltant una cançó molt bonica que es diu Can't Help Falling In Love, del Elvis Presley, que aquesta sí que segur que la coneixeu.

Doncs l'Elvis ens ha deixat amb aquesta cançó tan bonica i ara posarem una mica de marxa, no sigui cas que ens adormim a los laureles i deixem d'estar per lo que hem d'estar. Aquesta cançó es diu Bumblebee Twist i també, ja et dic, és del món del rockabilly, és antiga, vull dir, no és d'ara, que hi ha grups ara que també fan música rockabilly, no fa falta que ens en anem més endarrere, més als anys 50, però aquests precisament no són d'ara, dels 2000, són més antics. Però bueno, és una cançó molt, molt, molt divertida, molt guai, i com que avui portem rock and roll, el programa de la maleta avui va de rock and roll, doncs aquesta és una de les que he triat, perquè també porti molt bon rotllo. Us deixo amb Bumblebee Twist i els que la canten es diu The Ventures.

0: Bumblebee Twist des...
1: Veus? Ja ho deia jo. Bé, ells també ho han dit. Bumblebee Twist dels Dementors. Doncs ja hem arribat al final del programa d'avui i arribem amb uns de l'aquí de, del país, no? De, dels que es diuen els Rebeldes, los Rebeldes, perdó, i una cançó que és molt, molt xula, que també agrada molt dins d'aquest món, que es diu Eres especial. Tothom tenim algú especial, o més d'una persona especial, evidentment, i dediquem-li la cançó a aquesta persona especial que tenim, que sempre ens ajuda, que està al costat, i que no falla mai en els moments durs, perquè pels moments durs hi ha gent que fa adéu, i sempre s'ha d'agrair la gent que està al costat quan les coses van mal dades. Quan van bones, les bones coses, la gent sí, sempre s'apunta al carro guanyador. Però quan van mal dades, desapareixen. En fi, ja hem fet una mica de reflexió, o sigui, cas que no perdem la costum. Us deixo amb Los Rebeldes, Eres especial, i ens escoltem la setmana que ve. Gràcies per escoltar la maleta i a mi, que sóc a vegades una mica plasta. Vinga, us deixo. Salut i rock and roll!
2: Esta és es una canció per una xica molt especial.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
4: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major. Ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
3: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
5: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que a banda d'adaptar l'obra també s'encarrega de dirigir-la.
3: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la sala sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
6: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
7: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
6: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
7: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got de aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026, doncs, són les samarretes que són vàlides.
6: Pel que fa a la Festa Major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
7: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà tres de bastons ara i dues de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
6: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de Festa Major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles.
3: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la Gincana del Patrimoni Cubellenc, organitzada per Cultura Urbana Cubelles, i l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló, de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
8: Doncs la Gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
3: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, Després de la missa solemne serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'agrupació de balls populars de Cubelles.
4: El dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
3: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
4: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
3: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
6: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
9: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
6: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
9: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor. Hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
6: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
10: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
11: La rana i la pista són...
10: És l'altre de xoque.
11: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
10: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
11: Los cócteles.
10: Hemos conseguido.
11: Mojitos y estas cosas.
10: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
6: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que, per cada compra d'una fitxa, se'n rebrà una altra de gratuïta.
11: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això, les atraccions, només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1, i a rebentar-ho.
6: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
12: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, que l'hem restaurada completament, amb tot, val, que l'hem

0: puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
1: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
4: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I diria, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase

0: parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
1: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència,
0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència,
0: Si vols notar la diferència,
2: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

tots per un i un per tots. Amb aquesta famosa frase, l'autor del llibre d'avui va convertir l'amistat en una forma d'aventura. Perquè avui no parlarem únicament d'espases, duels o intrigues de palau, sinó d'una pregunta molt senzilla i molt poderosa. Fins on arribaríem per defensar els nostres? Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol obrirem les pàgines d'un dels grans llibres de tota la història, Els Tres Mosqueters, Los Tres Mosqueteros, Les Trois Mousquetaires, en aquest francès una miqueta regulero, de l'autor Alexandre Dumas. Una obra plena d'amor i traïció, on el títol parla de tres homes, però el cor de la història batega en quatre protagonistes. Ve d'aquí que una vegada hi havia un jove gascó anomenat D'Artagnan, que arriba a París amb una carta de recomanació i un desig enorme: convertir-se en mosqueter del rei. Però la capital no és el lloc fàcil i aviat pet la carta. Es fica en problemes i acaba provocant tres duels al mateix dia amb tres homes molt diferents: Athos, Porthos i Aramis. El que podria començar com una enemistat es transforma en una aliança quan els guàrdies del cardenal Richelieu apareixen per arrestar-los. D'Artagnan lluita al costat dels tres mosqueters i guanya una cosa més important que un càrrec: la seva confiança. A partir d'aquí, tots quatre es converteixen en una fraternitat. La trama creix amb una intriga al voltant de la reina Anna d'Àustria, el duc de Buckingham i unes joies de diamants que poden comprometre la corona. El cardenal mou fils des de l'ombra i apareix Milady de Winter, que actua com una arma secreta. D'Artagnan i els mosqueters hauran de travessar camins perillosos, esquivar emboscades i demostrar que l'amistat no és només una paraula bonica. En el món de Dumas, ser valent no significa no tenir por, sinó continuar endavant quan la paraula donada, l'honor o l'amor d'algú estan en joc. Els Tres Mosqueters, publicada el 1844, és una novel·la d'aventures basada en la força del grup. El lema "un per tots i tots per un" funciona perquè els protagonistes són diferents, però es complementen. Per exemple, D'Artagnan és jove, impulsiu i valent, mentre que Athos és seriós, misteriós i marcat pel passat. Després trobem a Porthos, que és força, humor i vitalitat, i Aramis, que és elegant, seductor i ple de contradiccions. Al davant hi trobem dos grans antagonistes. D'una banda, el cardenal Richelieu, que representa el poder polític i l'estratègia freda, i l'altra, Milady de Winter, que és el perill de la seducció, el secret i la venjança. A Entre Històries relacionem els llibres amb altres llenguatges, perquè una novel·la també pot dialogar amb una cançó, amb una pel·lícula o amb una imatge que tots portem dins. I, si parlem dels Tres Mosqueters, la cançó triada és All for Love, interpretada per Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. La connexió és gairebé perfecta, ja que trobem tres veus diferents que s'uneixen per defensar una mateixa emoció, igual que els mosqueters no perden la seva identitat quan formen un grup. La cançó parla d'amor, però en Dumas l'amor sempre va lligat a l'amistat i l'honor entre els mosqueters, com passa amb Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. La força no neix de ser iguals, sinó d'unir veus diferents al voltant d'un mateix compromís. Tots per un. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com aquesta ha tingut moltes versions al cinema, la televisió o al teatre. Una de les més conegudes és la pel·lícula de 1993 que va fer de l'aventura de Dumas un relat espectacular per al gran públic i que va popularitzar la cançó All for Love, que acabem d'escoltar. També cal recordar D'Artagnan i los tres mosqueperros, una adaptació de dibuixos animats que va acostar aquesta història als infants dels anys 80, mantenint l'essència de l'obra original. Les adaptacions que trobem poden ser més clàssiques, còmiques o fosques, però les millors s'entenen que els quatre protagonistes representen formes diferents de coratge. La impulsivitat de D'Artagnan, la noblesa trista d'Athos, la vitalitat de Porthos i l'ambigüitat d'Aramis. Per això, la novel·la continua viva generació rere generació. Avui hem obert les pàgines dels Tres Mosqueters, una novel·la que sovint recordem pels duels, però que en realitat parla d'una cosa molt humana, la necessitat de trobar persones per les quals valgui la pena arriscar-se. D'Artagnan, Athos, Aramis i Porthos formen un grup perquè no són iguals. I aquesta diferència és precisament el que els fa memorables. Contra ells, Milady i Richelieu ens mostren que l'enemic pot aparèixer com a seducció o com a poder, com a ferida íntima o com a càlcul d'estat. Potser aquesta és la gran lliçó de Dumas. L'aventura és més gran quan no la vivim sols. Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi. Ens retrobarem aquí, al 107.5 de l'FM i també en directe a través del web de Ràdio Cubelles. A més, us recordo que podeu escoltar aquesta i les altres entregues a Spotify. Fins la propera, aquí a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles.

ja no hi serà. No pensis més, aixeca el passi, que et sorprendrà. Si el cap et dona voltes i no saps on anar, davant d'avui infinits camins que un dia hauràs d'explorar. Inspira, expira, al davant tens tanta vida. Respecta, t'estima, ets la cosa més bonica. I si torna a la baixada, si alguna cosa falla, tria, equivoca't i torna a començar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que ja som aquí una setmana més a la teva màquina del temps. Avui, programa especialíssim Platinum. La música, estil Platinum. I comencem així de bé amb els Spandau Ballet. De seguida, més.

107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, que et parla, qui et presenta tots aquests temes que no trobaràs només aquí. Només aquí els trobaràs a la teva ràdio, al 107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, Fran Recio. Spandau Ballet Gold, sèrie Platinum.

I és que passa quasi sempre que com seleccionar cançons que són platinum. Evidentment, els Spandau Ballet hi són, han de ser-hi. Però com no, també ha de ser-hi el Phil Collins amb aquell gran tema tamazo, diria jo, del seu Sussudio. Us en recordeu? Perquè aquesta música, aquest programa és per recordar, per somiar. Sussudio, Phil Collins.

personalment per mi un dels més grans del Phil Collins, tant quan estava al Genesis com en solitari. Tristament, ara ja, doncs, està una mica com està. Su, diu, quantes vegades hem escoltat aquest temazo. Su, diu.

I seguidament ens anirem amb un altre èxit d'aquest, de Platinum. Ajà! Ens anirem amb el Simple Red, amb aquest gran tema dels Stars. Jo recordo quan vaig comprar aquest CD del Simple Red, que em va encantar, m'encantava, i que encara el tinc aquí a la meva col·lecció Stars. Simple Red, amb aquesta col·lecció Platinum.

Música, temes per recordar, per somiar. Simple Red Stars. I és que vosaltres sou les stars d'aquest programa, les estrelles. I seguidament ens anirem amb un altre gran tema, amb un altre gran artista, Platinum, sense cap mena de dubtes. Ella és la Linda Ronstadt.

It's so easy, Linda Ronstadt. És que hi ha temes que encara que vulguem no desapareixen de la nostra memòria. Sobretot els que ja tenim uns quants anys, però és que continuen sonant amb la mateixa força, amb la mateixa energia i així de bé. Com a l'Alphaville, Viking Javan.

recorda que aquí sempre trobaràs la música que no trobaràs a cap altre lloc. Make in Japan. Alphaville. Rememorant Maxis Platinum.

de You Think I'm Sexy. Rod Stewart, recordeu aquell gran tema del Rod Stewart que tant i tant va sonar a les discos, que és Creus que sóc sexy? Rod Stewart, sonant aquí amb els grans èxits Platinum.

És que dintre d'aquests grans temes d'èxits Platinum no podia faltar el Mike Oldfield, però no posarem la clàssica que moltes vegades i tantes ha sonat. Avui, amb aquest especial Platinum, posarem The Song of the Sun, el so del sol.

I és que durant aquesta hora, durant aquest programa especialíssim Temes Platinum, continuem amb el Christopher Crops. Segurament recordeu, perquè sempre sona allà o aquí, el Christopher Crops, amb aquell gran tema, Ride Like the Wind.

I és que continuem amb més èxits, moltíssim més èxits. Platinum, Bananarama, que amb aquell tema, amb aquest sensacional vídeo, Venus.

I és que dintre d'aquesta gran col·lecció de Platinum de música no podia faltar tampoc el gran grup, excel·lent gran grup Pretenders, amb aquest tema classiquíssim Don't Get Me Wrong.

I és que seguidament continuarem amb els Fleetwood Mac, amb aquell gran tema Tamazo, també amb aquesta col·lecció Platinum. L'Italia és...

I acabant per aquesta setmana amb aquests grans èxits Platinum, no podien faltar els Blue Brothers. Shotgun Blues, aquest tema que hem estret només per tu. Per tu que ens escoltes des de l'altra línia telefònica, no, des de l'altra línia de les ones hercianes. Ràdio Cubelles en 100.5 de la FM.

I és que no tenim molt més temps i continuarem amb l'últim tema per aquesta setmana de la màquina del temps, amb aquest especial Platinum, amb el Jackson Browne, Take It Easy, però recorda que tornarem la pròxima setmana.

I és que això ha sigut tot per aquesta setmana, no tenim temps per més. Programa especialíssim, especialíssim èxits Platinum. La setmana que ve, molt més. Ens acomiadem amb el Jackson Browne, Take It Easy. Recorda que has estat a la teva màquina del temps. Tornem la pròxima setmana. Passarem llista.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Yo.

0: Bona Ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és Bona Ona!
2: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.
0: Benvinguts a la bona música.
2: DJ Junior Vera.

Molt bona nit, família, i gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui us presentarem la nova web que hem fet pel programa. bonaonaradio.com. Repeteixo, bonaonaradio.com. En aquesta web trobareu tota la informació del programa i, sobretot, podreu demanar el vostre tema pel pròxim programa, enviar una dedicatòria amb molt de love per a aquesta persona important que teniu o votar les diferents sintonies que tenim al programa. Així que us esperem. Som-hi!

I us recordem a tots el nou Instagram del programa, bonaona.radio. A tots els que ens seguiu, entre tots els que ens seguiu, sortejarem la nova samarreta del programa. Atenció! Així que vull veure aquest Insta ben ple.

I recordeu, les peticions que vulgueu fer les podeu enviar a través de la nova web de bonaonaradio.com. bonaonaradio.com.

0: sí, tú. Te estoy viendo.
1: Puja la temperatura al programa. Així que recordeu, vull aquest Insta ple. Ple de gent amb ganes, amb flow i amb molt bon rotllo. Així que recordeu l'Insta del programa bonaona.radio. Anem omplint-lo entre tots!
0: Sí, mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, sí me gusta. Muéstrame cómo tú bailas.

Arriba l'estiu. Escolta bé aquesta cançó. Som-hi!

Us recordem la nova web del programa. BonaOnaRadio.com. Això puja!

Olha só, olha, olha, olha. Deixa a gente. Vamos, vamos, vamos.

Us recordem l'Instagram del programa, bonaona.radio. Esperem anant omplint-lo poc a poc entre tots. I us recordem que entre tots els que us subscriviu sortejarem la samarreta més cool de l'estiu, la samarreta del programa. Així que ja sabeu, ajudeu-nos, subscriviu-vos i atents als propers sortejos que farem. Som-hi, va!

I ara sí, família, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar el programa d'avui, per la vostra companyia i, sobretot, per deixar-vos emportar nosaltres una nit més. Fins al proper programa, família. Som-hi! Deixa't!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
4: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
3: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluch. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
5: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
3: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la sala sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
6: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
7: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
6: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
7: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got de d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
6: Pel que fa a la Festa Major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
7: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà tres de bastons ara i dues de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
6: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de Festa Major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 7:45 per al centre de Cubelles.
3: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la gincana del patrimoni cubellenc organitzada per Cultura Urbana Cubelles i l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel. Serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
8: Doncs la gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
3: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, després de la missa solemne, serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'agrupació de balls populars de Cubelles.
4: El dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
3: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
4: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
3: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
6: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
9: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis i dic, hòstia, però se m'ha passat. I mira, d'una nova horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
6: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissió local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
9: Sí, no sé, perquè o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
6: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'associació de firaires que estarà a Cubelles ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven els micròfons de Ràdio Cubelles.
10: Que mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
11: La rana i la pista són...
10: El salto de xoque.
11: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus bòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donin impressió a la joventut, que és el que busca, sensació de...
10: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
11: Los cócteles.
10: Hemos conseguido.
11: Mojitos y estas cosas.
10: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
6: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 13:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a les 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
11: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres 2x1 i a rebentar-ho.
6: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar que per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com deien, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
12: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina, quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer, o al lloc on haguem de fer l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de... d'això. L'avant és això. Però en aquest cas, nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
6: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
3: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats

0: dos quarts de vuit del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques-te dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ciència, fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar. Casa tranquil·leta, miau.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou, vai car, que el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb les plaques

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.